Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició de l'Any d'en Show on Corbilain Dancers, un programa que arrenca en el dia d'avui amb l'edició d'enguany, que és ja la número 140, si no vaig mal errat, i en la qual continuem el repàs al que vàrem ballar amb el nostre darrer social, amb el programa que fem habitualment a Ritollets de la Selva. Per tant, sigueu benvinguts, ens retrobem avui en grans coreografies. Welcome you all to another edition of the Corby Line Dancers Line Dance Show with your host, Rafael Corby. Today we continue with a special about our last social. I tenim balls com, per exemple, els que venen a continuació. Sant Lucas, amb la cançó d'en Toby Keith, coreografia d'un servidor, Rafael Corby, tot i que també hi ha el ball de... Pitcher Metallic amb l'Alison Biggs o una altra d'en Regazzali. El Ghosted, en Daniels Poulsen, i el Bread and Butter, d'en Ross Morgan, que ens acompanya també en el dia d'avui. Per tant, aquesta és la música del dia d'avui.

Així, escoltant aquest clàssic de The Tractors, aquest Short-Term Rhythm, el ball Bretton Butter d'en Ross Morgan, que continua amb el nostre show d'aquest cap de setmana. Next in line, Helen Lark Parkin, Bigger Houses, en la música de Dan and Shay, Chill Factor, de Daniel Whittaker i Hayley Westhead, i també, una altra vegada, Nils Poulsen, en aquest cas, amb el Happy Without Me.

without me. Un ball que s'ha convertit en un dels èxits de Neil Poulsen d'aquesta temporada, categoria Improvers, aquest Happy Without Me, amb la música del mateix nom d'en Declan J. Donovan, que n'és l'artista. Seguim, i ho farem amb aquest ball d'autor desconegut, Stop Crying, música de Toby Keith. After that, Peter Michalnik, Once Again Without Us, Travis Street, and the classic Clickety Clack, tot un clàssic del line dance, i el ball d'en Shane McKeever, que me'n dieu, d'aquest fabulós Seasons.

Amistat en Seasons, un tema del 2023, aprofitat per fer la coreografia aquest agost de 2025 per en Shane McKeever, un ball d'intermedis. Seasons es diu aquesta coreo. Seguim el Line Dance Show. We'll continue with the Line Dance Show, corbylinedancers.cat is our website, so you're welcome to visit us anytime you want. And the next choreo is a very beautiful one by Gregory Danbois and Guillaume Richard. Love Me to Heaven. Aquesta és Love Me to Heaven, un dels èxits de la temporada, amb en Gregory i en Guillaume. Després recordem amb en Roy Hadisobruto i d'altres, en Raymond i molta altra gent més, el Hold Me Now i el 2x2 d'en Derek Robinson. També un clàssic a casa nostra.

Recte final de l'espai d'aquesta setmana del Line Dance Show en Corby Line Dancers, un Line Dance Show que ens ha portat aquest tema el Doctor Doctor dels Masters in Light. The Wedding és una coreografia de Lee Hamilton i el clàssic Live, Love, Love, West, d'en Rob Fowler.

0: Cotton Fields Angel, my own choreography, improvers with the music by Country Angel, IA. Intel·ligència artificial, veritat, amb Country Angel i aquest Cotton Fields Angel. Per acabar, ho fem amb Lighter, de Kyle Alessandro, i aquest ball d'en Shane McKeever, que es diu Feel the Spark. See you next week. Dance it next week. Veiem la setmana que ve amb el Line Dance Show de Corby Line Dancers. Ciao.
1: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

corazón de acero. No sé si has contado alguna vez

0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Palesport, amb Rafel Corbí. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
1: Molt benvinguts i benvingudes. Arriba altra volta una nova edició del Palesport, el podcast esportiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Moltes gràcies per acompanyar-nos amb una nova edició, en aquest cas la del divendres dia 8 de maig, arribant al final de la temporada, però encara amb moltíssimes coses de les quals parlar. Avui començarem el nostre espai parlant de ciclisme amb l'Antonio Miguel, perquè arriba aquest cap de setmana la 17a edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez de ciclisme, una de les cites destacades del calendari català de ciclisme de base. Després parlarem de vela, perquè aquest cap de setmana, a partir d'aquesta tarda mateix de divendres, organitza el Club Nàutic Llafranc la Regata de Llafranc amb la seva 64a edició, que inclou el trofeu Santa Rosa, el més antic de les comarques gironines i un dels més antics, fundat l'any 1963, igual que el Club de Girona. En parlem amb una xerrada amb Marc Moner, director de la prova. Passarem a l'hoquei sobre patins, perquè atenció que aquesta setmana, partidàs demà dissabte entre el Vilafranca i el Palafrugell, jugant-se la possibilitat de disputar la promoció de descens, i més després de la gran sorpresa que ha significat quan ens hem assabentat que l'Espanyol ha vist com un dels seus partits, concretament el partit contra l'Olot, li treien els punts a causa d'una alineació indeguda. Arribar a aquests nivells, està segon classificat un club en la solera de l'Espanyol, i que li passin aquestes coses ja m'explicareu. Igual que li va passar al Palafrugell fa 4 dies. Parlem també dels altres partits que tenen l'equip femení, l'equip de primera catalana. En futbol escoltarem l'Alba Cabrera, parlarem del Begú. Escoltarem la xerrada que mantindrem amb l'entrenador de la Bisbal, del Bisbalenc, que aquesta setmana hi ha derbi, Bisbalenc a Palafrugell, ja que no tenim declaracions amb el nostre espai del Futbol Club Palafrugell, en concret també del seu cos tècnic, arribant a la temporada ja amb el descens a tercera catalana, doncs, assolit. Parlarem amb l'entrenador de l'equip rival, que a més encara tenen possibilitats de jugar la promoció d'ascens, amb l'Eduardo San Martín. També parlarem amb en Moja Jagou, presi del Montràs, després del partit entre setmana contra el Vilobí. Ho tenen, doncs, a tocar. La salvació passa per guanyar els dos darrers partits de Lliga davant del Cué i d'un dels màxims rivals. Parlarem també de handball amb en Nino García, i després parlarem de l'atisme, de bitlles catalanes i de bàsquet amb el dia d'avui. Per tant, comencem ja el nostre espai, comencem el Pala Esport. Un Palesport que comencem, com dèiem, parlant d'aquesta competició que organitza el Club Ciclista Palafrugell amb la col·laboració de la Delegació de Girona, de la Federació Catalana de Ciclisme, i on es reuneixen corredors de categoria cadet masculina i cadet i júnior femení en dues curses que es reparteixen entre dissabte i diumenge. El Memorial Antonio Miguel Ramírez estarà format per dues proves en línia. En classificació general final, les curses masculines puntuaran també per la Copa Catalana Cadet. La primera jornada es disputarà demà dissabte i la segona diumenge, dia 10 de maig. Atenció també a les restriccions. Després en parlarem, a les afectacions de trànsit. Ara, però, deixem que sigui l'Antonio Miguel qui ens parli d'aquesta cursa.
2: Aquest any, doncs, el Memorial Antonio Miguel Ramírez és una cursa de categoria cadets, com sempre, i de dues etapes, que també és el que hem intentat mantenir gairebé totes les edicions, vale? Aquest any tenim la participació de la majoria de corredors, tenim uns centenars, crec que hi ha 100 corredors a la sortida, llavors la majoria són corredors catalans, segurament la meitat, però després tenim quatre equips de l'Estat, un equip del País Basc, un equip de València venen dos equips i després un equip d'Alacant. I en aquest sentit després també venen dos equips estrangers, un equip alemany i un equip holandès, que tots dos són equips importants, ja que són filials d'equips ja relacionats amb equips World Tour. Per exemple, tenim un equip cadet que és com un equip petit del Lidl Trek, i un altre que és l'equip petit del Jayco. Llavors, en aquest sentit, doncs, bueno, estem intentant que la cursa vagi creixent, que es vagi establint com una de les curses referents en el calendari nacional i internacional de la categoria cadet. I els recorreguts, doncs són dues etapes molt diferents. La primera és una etapa que hi ha més muntanya, pensant més per corredors que puguin escalar millor. D'aquesta manera fem que sigui una carrera compensada, no? Que tots els ciclistes tinguin la seva oportunitat. I aquesta primera etapa surt d'Esclanyà i acaba al mirador de Sant Ric a Begur. Llavors, té les dificultats de la pujada a Begur primer per Regencós, llavors la carrera va fins a Tamariu i es puja des de Tamariu la Cova del Bisbe cap a Aigua Gelida, i llavors es trenca a mà esquerra per baixar cap a Aigua Blava, i des de la platja d'Aigua Blava s'enfila fins al mirador de Sant Ric. Per tant, és una cursa exigent de muntanya, de pujada, vale? I llavors el diumenge és una cursa més per corredors més de clàssica, on no hi ha gens de desnivell, les pujades que hi ha són repatxons molt curts i explosius, i on la tècnica i la tàctica tindrà molt més de pes que el que pugui ser una carretera dura, no? Com a destacar, tenim un tram de terra de pràcticament un quilòmetre, que és el que fa que la carrera sigui tècnicament més difícil.
1: Moltíssimes gràcies a l'Antonio Miguel per les explicacions. Recordeu que hi haurà afectacions de trànsit que tenen lloc sobretot dissabte a partir de les 3 de la tarda a la zona del polígon industrial, l'avinguda de l'1 d'octubre i la carretera de Tamariu. Cap a 3:15 d'aquest dissabte també es preveuen afectacions importants a Tamariu i a l'avinguda de Pompeu Fabra. Per diumenge les restriccions començaran a partir de les 10 del matí a la zona de la Fanga, Vins i Licors Grau i l'avinguda de l'1 d'octubre. A partir de les 11:15 del migdia de diumenge es veurà afectat tot el recorregut final d'arribada a Palafrugell. Tot el nostre suport també, doncs, amb el Club Ciclista de Palafrugell per l'organització d'aquesta prova, i una abraçada en gran a tota la família Miguel amb aquest recordatori amb un clàssic de casa nostra. Després de parlar de ciclisme, al Palesport hem de parlar de vela. I és que aquest cap de setmana tenim una de les competicions importants de casa nostra. En parlem a continuació al Palesport. Aquest cap de setmana, des de divendres i fins diumenge, tenim una regata a Llafranc, la 64a regata de Llafranc, el trofeu Santa Rosa. Per parlar de com es desenvoluparà aquesta regata, parlem amb en Marc Moner, que és el director. Marc, bon dia, benvingut.
3: Bon dia, bon dia.
1: Gràcies per parlar amb nosaltres. Una regata organitzada per al Club de Vela Llafranc. Com es desenvolupa? Perquè veig que és de la classe fin, no?
3: Sí, és una... Bueno, la regata... El trofeu Santa Rosa és la regata més antiga que es fa a la província de Girona i de les més antigues de Catalunya. S'ha fet des de l'any de fundació del Club Nàutic, de l'any 63... cada any ininterrompidament. Inclús l'any del Covid vam tenir la sort de poder-ho fer amb unes altres dates, al setembre. I, bueno, és l'orgull de ser una regata de les antigues. La classe fin, els últims, és una regata que amb els anys hem anat canviant de categoria. Va començar amb els dinguis de fusta, els borients de fusta, i es va anar evolucionant d'embarcació. Es havia fet també uns anys amb l'Àcer, en creuer, i ara ja fa 7 o 8 anys que ho fem amb la categoria fin, que és un barco que va ser molt d'anys olímpic, i és una embarcació d'un sol tripulant.
1: Em pensava que era olímpic, ja no ho és, ara mateix.
3: No, actualment no és olímpic. De fa 4 o 5 anys ja va deixar de ser categoria olímpica. Criteris de la Federació Internacional que busquen embarcacions per... algunes femenines, un pes més baix, perquè al final és un barco bastant, bastant dur, i els tripulants són tot els que naveguen, gent ja de 1,80-1,85 per món, 90 quilos de pes. Llavors han anat buscant categories més amb altres, un altre perfil de tripulat. Però bueno, és un barco tècnic, és un barco dur, complicat, té un barco atractiu de veure'ls navegar.
1: I a més, doncs, és una competició individual, no? Perquè, segons recordo jo, el Finn era d'un sol tripulant. No sé si encara...
3: El Finn és una embarcació d'un sol tripulant i és una embarcació de 4 metres i mig, una sola vela, i és un barco molt tècnic, és un barco dur i tècnic. Aquí, a la regata nostra, venen ex-olímpics, gent amb molt de nivell, i llavors hi ha molt de màster. És un tipus d'embarcació que hi ha una categoria màster amb molt de moviment. La regata aquesta nostra consisteix el divendres a la tarda fem una regata costera, que és la Formigues Fin Race, que és, ho vam fer fa anys com una prova, va agradar i ha quedat ja instaurat. Van a les Formigues, giren a les Formigues i tornen a Llafranc, i la sortida i l'arribada de la prova és just davant de la platja, amb la qual és atractiu per la gent que passeja o que està per aquí, ho veus bé. I el dissabte i el diumenge hi ha les regates sobre el recorregut que es fa habitualment amb regates de vela, que seria el trofeu Santa Rosa. Llavors, el trofeu Santa Rosa, més la regata de les Formigues del divendres, fa la regata de Llafranc.
1: Per tant, és tot, però compteu com dues proves diferents, no?
3: O sigui, la regata del divendres té una classificació i el dissabte i el diumenge seria la regata en si, el campionat oficial, per entendre.
1: Que és una mena d'escalfament, doncs, serà, no?
3: Sí, va bé, perquè la gent ja, molts tenen el barco aquí, demà al matí venen, el preparen, i és una regata com d'entreno, però ser costera també ho fan atractiu per gent que ve de fora. Tenim l'entorn privilegiat que tenim, i és fer també trencar una mica les regates típiques amb el recorregut clàssic, no?
1: Perquè el recorregut de la prova de dissabte, de la prova del Trofeu Santa Rosa, també van fins les Formigues o canvieu?
3: No, el recorregut, el dissabte estan programades 3 proves i el diumenge 3 més. Total de 6 proves. Llavors sempre es fa, aquestes 6 proves es fan sobre un recorregut amb unes boies situades aquí bastant a prop de la costa, sota el far de Sant Sebastià. Depèn de les condicions de vent, doncs anem una mica més davant de Calella, però ho fem aquí a mitja milla, una milla, com a molt, lluny de la costa.
1: Per la gent que vulgui venir-ho a veure, a part de que seria molt bonic venir a Llafranc mateix, però des del far de Sant Sebastià s'ha de veure perfectament, no?, també?
3: Del far, el far s'ha de veure, és un lloc per veure-ho molt bé. La veritat és que hi tenim allà un bon mirador.
1: Molt bé. Aquesta és una de les proves, com deia, la més legendària de les que es fa a casa nostra, per la qual cosa us dono l'enhorabona a tota la gent per mantenir-la del Club de Vela Llafranc. Però pertany amb un circuit? És una prova independent que munteu vosaltres, un trofeu, o pertany amb un circuit més gran?
3: No, aquesta prova forma part d'un circuit que de la classe Fin, de la categoria Fin. Ells tenen un circuit que comença, fan una regata a València el mes de febrer, després es va fer una regata a Palamós, que és potser la que té més participació, en quant a embarcacions, que eren unes 50 embarcacions, després es va fer fa 15 dies a Aiga Blava, i aquest cap de setmana fem Llafranc, amb la qual ells fan un circuit, diguem-ne, a la província de Girona. Després tenen el Campionat de Catalunya, que cada any canvia de port. Aquest any ho fan a Amposta, a baix al Delta l'Ebre. I després tenen Campionat d'Espanya, Campionat, alguna regata internacional a França. I a la tardor, els mesos de tardor, tenen un circuit a lo que és Vilassar, Arenys, Masnou, a la zona del Maresme, que sense fer grans desplaçaments amb el vehicle i el barco, ho tenen doncs, un port a l'altre, ho tenen en allà. Igual que fan, ara a la primavera, fan el circuit aquest Palamós, Aigua Blava, Llafranc. Uh-huh. És una mica el muntatge que tenen anualment aquesta categoria.
1: Quina previsió de temps hi ha?
3: Bueno, el dissabte a la tarda donen garbí potser més fort del que ens agradaria, quatre gotes al vespre. Jo crec que bueno, al final encara ens respectarà. Fa un parell de dies hi havia unes previsions potser no tan bones, però bueno, jo crec que ho salvarem, això.
1: Si fa massa vent, perquè fa massa vent, eh? Si no en fa, perquè no en fa. Si plou, perquè plou.
3: Sí, sí, això... Tots els esports que es fan a dins un pavelló ho tens... Està tot garantit, no?
1: Almenys que no hi hagi gotes.
3: La pluja, el vent... Aquí a la intempèrie depenem del temps, que al fil cap, a veure, és totalment just, perquè si fa més vent o menys vent és igual les mateixes condicions per a tots els participants. Mm. Però a nivell d'organització sempre estàs pendent de...
1: Sí. De sempre estàs patint.
3: D'anar mirant a l'aire, no? D'anar mirant. A veure.
1: Parlem ja...
3: El núvol que ve.
1: Parlem per anar acabant, perquè no sé si m'ho has comentat, però no recordo quin nivell de participants hi ha, quants n'hi haurà. I hi ha gent del Club Nàutic Llafranc també participant-hi?
3: Sí, hi ha una vintena d'embarcacions prevista. Hi ha, doncs, de Llafranc hi ha un representant, hi ha un representant també del club d'aquí, de l'altre club del municipi, de Calella, del Club Vela Calella. D'Aigua Blava hi ha un parell d'embarcacions, de Palamós i el resta de clubs, bueno, dels clubs de més, que hi ha poder més arrelament amb aquest tipus d'embarcació, que pot ser a Barcelona, el Masnou, venen dues embarcacions d'Eivissa. Aquest any han fallat els gallecs, que a Galícia també hi ha, a la Corunya hi ha una flota important. Ells també tenen altres regates en el circuit de la seva part, i aquest any doncs, no ens han fallat els gallecs, però bueno, estem contents amb la participació.
1: Molt bé, qui és el participant de Llafranc?
3: Aquí el participant nostre és el Paco Castanyer. També havia sigut regatista actiu als anys 70-80, a l'època dels d'Oreste, el Blanco, de la classe fin, i bueno, després de navegar amb altre tipus d'embarcació, fa anys que han tornat a navegar amb el fin, i són part de la gent que l'han reactivat una mica a nivell de fer aquestes regates a nivell de català.
1: Doncs ja sabeu, si voleu veure vela de la bona amb el Club Nàutic Llafranc aquest cap de setmana, a partir d'aquest divendres i fins diumenge, en totes aquestes proves que celebren des de la platja de Llafranc. Marc, aprofito que te tinc aquí per demanar-te com esteu amb el Club Nàutic Llafranc. Aneu fent cursos, suposo, i activitats al llarg de tot l'any.
3: Sí, activitats, bueno, a part de la gestió de portuària del port, que és el que ens dediquem més temps. A nivell d'activitats, bueno, hi ha l'activitat estrella, podríem dir d'una manera, que és l'arribada per Mar dels Reis al mes de gener, que bueno, ajudem amb la part marítima. Després hi ha moltes altres entitats que col·laboren i fan possible la part de terra. El mes de febrer fem una regata de radiocontrol, de velers petits radiocontrolats, que també és una fórmula maca i es fa aquí dins la bahia, molt visible. La regata aquesta de Santa Rosa, que ja té una solera. I després l'activitat que fem els mesos d'estiu ja és tot concentrat en l'escola de vela, per la mainada, i fem infantil i juvenil, el que és juliol i agost. Mm-hmm. Per acabar la temporada col·laborem activament també amb la Radical Swim, de prova de natació amb aigües obertes, que es fa el 12 d'octubre. Són una mica les activitats fixes que fem durant tot l'any, cada any ja d'una forma estable. Llavors, bueno, col·laborem evidentment amb els clubs. Al ser tot aquesta zona aquí, hi ha molt de port petit, clubs de platja, i ens ajudem molt entre nosaltres, Calella, Tamariu, Aigua Blava, Palamós, i bueno, entre tots anem fent l'activitat. Aquest any també a Palamós farà 50 anys de la Crisma Reis. Bueno, és una regata no tan antiga com la de Llafranc, però té una importància capdalt, no? És una mica l'exemple de totes les regates de per aquí. Ells aquest any fan el 50, celebren el 50 aniversari.
1: El 50 aniversari, i la de Llafranc fa el 64, aquest trofeu Santa Rosa.
3: Exactament, exactament.
1: 64 anys, que es diu aviat, eh? Es diu aviat, 64 anys.
3: Sí, penso que anem de la mà amb les carrosses, amb el carrossel Costa Brava, vam néixer el mateix any. Anem sí, paral·lels.
1: Això ha de ser l'any 62, si no...
3: 62-63, sí, 62-63.
1: Doncs déu-n'hi-do, i quasi de la meva, perquè jo ja m'acosto als 60, o sigui que també déu-n'hi-do.
3: Bueno.
1: Molt bé.
3: Salut hi hagi, salut hi hagi.
1: Esperem que sí, per totes parts. I que vostè ho vegi, que dèiem abans. Marc Moner,
3: exacte.
1: Alguna cosa més que ens vulgueu explicar?
3: No, donar les gràcies per comptar amb esports potser més minoritaris, no? I donar-ne difusió i bueno, seguint oberts a col·laborar amb el que puguem.
1: Doncs no per menys minoritaris, són menys importants, i això és el que volem fer nosaltres. Gràcies a Marc Moner, director, des del Club Nàutic Llafranc, amb aquesta prova d'aquest cap de setmana. A partir d'aquest divendres la tenim aquí, aquest Trofeu Santa Rosa, 64a edició. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
3: Bon dia a vosaltres, bon dia. Bon dia.
1: Bé, hem parlat al començament del nostre espai de ciclisme i de vela, dues proves importants que tenen lloc aquí a Palafrugell aquest cap de setmana i que seguirem de manera ben atenta a la nostra sintonia. Però ara marxarem cap a Vilafranca del Penedès, perquè, atenció, dues jornades queden per acabar la Lliga de l'Hockey Lliga, de la segona divisió, amb el seu grup sud. Una jornada avui i la propera el cap de setmana que ve. I demà, en horari unificat, tots els partits es juguen a 5 minuts per un quart de 5 de la tarda, el que en altres idiomes en diríem les 4 i 10, el partit entre el Vilafranca i el corredor Mató, Palafrugell. Partit essencial, capdalt, per diríem, si després no es pifia, òbviament, a la darrera jornada. Un partit que pot decidir moltíssimes coses conjuntament amb el que l'Espanyol disputa en la seva visita a Alcobendas. Per què? Doncs l'Espanyol, que partia amb avantatge per ocupar la segona posició al final de la Lliga, l'Igualada ja és un altre... són figues d'un altre paner, porta 10 punts d'avantatge al segon classificat i ja ha assolit, doncs, aquesta primera posició. L'Espanyol és la segona posició amb 36 punts, Vilafranca 35, Mató, Palafrugell 33, Barça Atlètic 33, Alcobendas 32 i encara amb una mínima possibilitat Vendrell amb 30. Què ha passat aquesta setmana? Doncs que hem conegut la sanció a l'Espanyol per la inició indeguda d'un dels seus sub-23 en el partit que va disputar davant de l'Olot. Per tant, segons comunicat oficial de la federació, se li treuen els punts i es dona la victòria a l'Olot, que queda en 28. No afecta, en aquest cas, a l'equip olotí. L'Espanyol quedarà amb 33 i baixa de la segona a la quarta posició, empatat amb el Palafrugell i amb el Barça Atlètic. El Vilafranca, per tant, es posa en segona posició. Quin embolic, veritat? Doncs bé, doncs això és el que hi ha. Vilafranca 35, Palafrugell, Barça Atlètic i Espanyol 33. Si guanya el Vilafranca, ja estarà tot dit i beneït amb aquesta jornada. Si empaten, mira, encara la cosa estarà una mica així, però seran 3 punts, 2 punts d'avantatge per l'equip en Vilafranca i en la segona amb la jornada final. Si el Palafrugell guanya, es posarà per davant. Quin embolic, Franc González, explica'ns una mica com ho veus tu, a l'entrenador del conjunt palafrugellenc.
4: Hola, bon dia. Doncs aquest diumenge juguem amb jornada unificada a les 4:10 a Vilafranca, en un partit que pot ser molt clau, després del comunicat que han fet a la federació sobre l'Espanyol, que té una sanció per a l'inici indeguda. Això voldrà dir que hi tindran 3 punts i passarà a ser Vilafranca segon, nosaltres tercers empatats amb el Barça. Per tant, el partit de Vilafranca, si tenim els 3 punts, passarem per davant d'ells la classificació i l'última jornada seria a casa contra el Vendrell. És a dir, ara més que mai, sí o sí, hem de guanyar Vilafranca. És un partit vital, o sigui, tot el que no siguis amb els 3 punts significarà dir adéu. i portem com a novetat aquesta setmana en Raül a jugar, que ja vindrà amb nosaltres, que porta ja 3 setmanes entrenant, i poca cosa més, motivació a tope, il·lusió moltes, i molt conscient del que ens hi juguem. Per tant, fem una crida des d'aquí, si algú no té pensat fer res diumenge de tarda, a les 4:10, l'esperem a Vilafranca per animar el Palafrugell.
1: Moltes gràcies, Frank. Ens he dit dissabte, no, diumenge, perdoneu-me. Diumenge aquest partit es podrà veure, doncs, aquest partidàs entre el Vilafranca, que guarda bons records de la visita del Palafrugell. El Palafrugell guarda bons records de la visita a Vilafranca perquè ja es va obtenir un ascens a la Oca Lliga. Doncs a les 4:10, ja ho sabeu, diumenge, Vilafranca, Palafrugell, partit importantíssim per al corredor Mató Palafrugell. El segon equip d'hoquei juga la primera de les 4 finals que li queden, també, davant del Sant Celoni. El partit es juga demà al vespre, aquí a Palafrugell, a partir de les 8. Palafrugell-Sant Celoni, a la primera catalana. Eloi Puigcerràs.
5: Bé, rebem el Sant Celoni, que és el darrer classificat el dissabte a la tarda, dissabte al vespre, de fet, aquí a Palafrugell, i per nosaltres és una final. És un partit que hem de guanyar sí o sí. Si no traiem aquests 3 punts, realment, doncs, haurem demostrat que no ens mereixem estar a aquesta categoria. Vull dir que hem de sortir per totes, hem de sortir amb ganes de guanyar aquest partit, i queden 4 jornades. Les 3 darreres juguem amb equips de molt més amunt, i a casa contra els últims ens hauríem de treure aquests 3 punts com sigui.
1: El tercer equip, gràcies a Eloi, el tercer equip no juga aquest cap de setmana, així ens ho han comunicat en Marques de Demoni. Tampoc juga l'equip femení, que té 2 setmanes de festa. No tornen a la competició fins al partit del dia 16 davant del Sant Cugat, i acabaran la lliga de fet, és el darrer partit, perquè descansen a la darrera jornada de lliga. Així ens ho explica l'Andreu Graupera.
6: Bé, aquesta setmana me'n fem 13 de Palafrugell, no juguem. L'última jornada que juguem nosaltres la jugarem el dia 16 de maig a casa, esperant fer un bon resultat el dia 16 i preparant aquest partit, que és l'últim, bueno, esperem que no, però en principi és l'últim de la fase regular, una lliga llarga on hem millorat i hem competit, i ara esperar aquest últim partit per veure si puguem posar el llistó ben amunt per poder encarar algun altre repte més important.
1: Moltíssimes gràcies també a l'Andreu. Passem a parlar de futbol. Amb tot el peix ja venut, pel que fa als equips de casa nostra, només queda fixar-nos amb la promoció d'ascens de la Punxa i també amb les possibilitats d'altres equips de casa nostra, com el Begur, el Bisbalenc o també el Mont-ras, que tenen partits molt importants aquest cap de setmana. De moment, dels partits de Palafrugell, Sauleda i la Punxa, ens en parla l'Alba Cabrera.
7: Hola, què tal? Aquest cap de setmana comença la fase de promoció d'ascens de quarta a tercera catalana, un play-off que la Punxa disputa en haver quedat 5a classificada del grup 6 de quarta catalana aquest curs. Aquest diumenge a les 5 de la tarda al Camp de Gregal, el conjunt blau 5è rep en el duel d'anada a l'Aro, que va ser segon en la fase regular. És el primer enfrontament d'una eliminatòria a doble partit. Pel que fa al grup de segona catalana, el Palafrugell disputa la penúltima i 28a jornada al camp de l'Atlètic Bisbalenc aquest diumenge a 6:45 de la tarda. Els blanquinegres, que ja fa jornades que estan matemàticament descendits de categoria, s'enfronten als 8ens classificats. D'altra banda, el grup de tercera catalana, la Sauleda també disputa la penúltima i 28a jornada del curs. Els taronges, com a 9ens classificats, reben el Gregal al Marc de l'Am, desè, dissabte a 6:45 de la tarda.
1: Doncs, efectivament, amb aquesta categoria, derbi entre el Bisbalenc i el Palafrugell, amb dinàmiques molt oposades dels dos equips. Però abans ens fixem amb el Begur, que té aquest desplaçament 6:45 de la tarda de demà dissabte a camp del Vilablareig, un partit, doncs, que ha de servir als begurencs per consolidar la seva plaça de promoció d'ascens. El Begur tercer, amb 48 punts, 3 per davant del Vidreret, Lleidenca s'enfronta amb el CUE de la categoria, que només ha sumat 13 punts. Ens en parla en Marc Lluís d'aquest partit.
8: Bona, Rafel. Doncs penúltim partit d'aquesta temporada al camp del Vilablareig, un partit on juguem nosaltres contra l'últim classificat. Crec que és un partit d'aquells que hem de guanyar sí o sí, ja que la promoció està per decidir encara i nosaltres estem bé, però necessitem assegurar-la, i crec que és una mica el que estem treballant aquesta setmana, que encara no s'ha acabat, que queda molt per fer, i dissabte és un dia d'aquests que s'ha de donar la millor versió de tots perquè tot surti bé i s'acabi de confirmar l'objectiu que ens havíem marcat des de fa uns mesos.
1: Seguim parlant de futbol i, òbviament, amb aquest grup on milita el Palafrugell i el Begur, hi ha un equip de casa nostra que encara té forces possibilitats, a part del Begur, d'assolir les primeres posicions per jugar al play-off de Sens. Estem parlant en Pell i el Begur. Hi ha un equip de casa nostra que encara té forces possibilitats, a part del Begur, d'assolir les primeres posicions per jugar al play-off de Sens. Estem

0: La setmana passada d'Arbúcies, no?
1: Bueno, sí, va ser una miqueta frustrant per nosaltres, tot i perquè en el minut 2 ens van expulsar un jugador, l'Àlex Guerrero, per una acció dubtosa, però al final l'àrbitre és el que pren la decisió, i vam estar jugant 85 minuts amb un jugador menys, guanyant el partit fins al minut 85, però ja se'ns van acabar, les forces i l'Arbúcies es va poder remuntar i, bueno, decebut no, però orgullós dels jugadors que van fer un partit excel·lent i, bueno, al final és el que hi ha.
0: I aquest cap de setmana derbi davant del Palafrugell, com enfoqueu aquest partit?
1: Bueno, és un partit especial perquè hi ha el derbi comarcal i nosaltres estem molt ficats a acabar la temporada de manera positiva, guanyant a casa, és l'últim partit de casa, podem intentar donar-los una bona victòria, si pot ser, a la gent de casa, i suposo que el Palafrugell deu pensar el mateix, que acabar la temporada bé per afrontar la següent amb actitud positiva i amb un resultat positiu, suposo.
0: Sou favorits per aquest partit?
1: No, mai. Nosaltres no som mai favorits. Som humils, ja t'ho vaig dir l'altra vegada, que respectem moltíssim a tots els equips, com vam anar a jugar contra el Begú i ara el Palafrugell. Nosaltres el que sí que tenim és que intentem sortir a competir cada partit i que després, si el futbol t'acompanya i pots guanyar, genial, i si no, que no quedi que no ho has intentat i que no ho has donat tot. Això és el que nosaltres afrontem cada partit.
0: Quina categoria més boja, aquest grup de la segona catalana amb el seu grup primer, perquè fins i tot el Calonge, que és 12è, i té el perill de caure en posicions de descens, només té 2 punts d'avantatge, encara té possibilitats d'entrar al play-off.
1: Sí, ja ho has dit tu. És una bogeria. O sigui, aquesta categoria aquest any és de bojos. No saps on t'estaràs, perds un partit o dos i te quedes a baix, i guanyes un partit o dos i tens opcions de fer play-off. És de bojos, és molt maca, la veritat és que els equips que han pogut estar a la, diguem-ne, a la lluita, és supermaca, però també és molt estressant, i acabes la temporada que és que no te pots permetre el luxe ni de relaxar-te per no baixar, ni de tenir eufòria per pujar, perquè te baixen d'aquesta eufòria ràpid. Ja ho vas veure la setmana passada amb nosaltres a Arbúcies.
0: Vosaltres esteu a un punt d'aquesta cinquena posició, de fet, a 2 de la quarta, o sigui que ho teniu bastant bé, sobretot per als rivals. Ara, ja ho has dit abans, un derbi és un derbi, i el Palafrugell té ganes d'acabar bé la temporada, tot i que porta una mala dinàmica també amb els darrers partits. Però tu veus factible que encara aquest equip, el bisbalenc, que fins fa no pas gaire, ho van parlar l'altra ocasió, estava lluitant per fugir de les posicions de descens, veus factible que es classifiqui pel play-off?
1: Bueno, matemàticament és possible. Factible ho dirà la competició. Nosaltres, matemàticament, mentre tinguem opcions, nosaltres el que sortim és a competir, ja t'ho he dit abans, a competir al màxim tots els partits, i factible, bueno, si les matemàtiques donen i tenim la sort o la possibilitat d'anar guanyant partits, genial. Si no, bueno, pues, el que t'he dit, o sigui, que no quedi que nosaltres no ho hem donat tot i que no hem competit fins a l'últim moment. Si hi ha la possibilitat, doncs benvinguda sigui. Seria un premi que no, inesperat. Perquè nosaltres fa 4 dies estàvem lluitant per no baixar. O sigui, tot el que sigui estar entrant en play-off, si hi ha la possibilitat, seria un somni.
0: Ets molt amic de l'entrenador del quart o no el coneixes? Perquè dic, l'última jornada us desplaceu a Camp del Quart, que ho guanya tot, però a veure si us dono un cop de mà.
1: No ho crec, no. No tinc relació, no.
0: Tens 15 dies per fer amistat.
1: Sí. Jo espero primer competir bé contra el Palafrugell, espero a veure si podem treure un resultat positiu, i després... Suposo, no sé, m'imagino que el quart ja un cop s'ha acabat la temporada. Nosaltres la temporada passada vam anar a jugar a camp del Belcaire i tothom va jugar i va jugar en posicions diferents. No ho sé, no sé si quina és la intenció del quart, si plantejarà el partit. Però crec que fer volar coloms i pensar que si el quart ens deixa

0: serà quan encara no ha jugat el partit contra el Palafrugell, crec que és una errada, seria una errada greu. Jo crec que el més important és centrar-nos en Palafrugell, que ja ens complicarà molt, que serà un partit molt difícil, i després el quart en parlarem, a veure si... Perquè si no guanyes el Palafrugell, pensar en quart és una utopia.
1: Efectivament. Home, hi ha un partit maco aquest cap de setmana també, que és el Porqueres quart, que val realment la pena de poder-lo seguir els que puguin, perquè són el segon contra el primer. En Dani Fitner, suposo que content de la temporada, en parlarem quan finalitzi, si cas, i veure com han acabat les coses, o us seguirem en cas que feu la promoció d'ascens. Alguna cosa més que ens vulguis comentar, company?
0: Doncs res, agrair-vos que es posem en contacte amb nosaltres, i tu deies content, jo estic orgullosíssim de tots els nostres jugadors, que siguen el 90% jugadors de casa, estan fent una temporada excel·lent, i només tinc paraules positives. Hem treballat moltíssim durant tota la temporada, i això al final l'esforç i el treball dona fruits. Jo estic orgullosíssim i agraïls i la feina que fan cada dia, només això.
1: Doncs vinga, molta sort, companys, i a veure què passa doncs amb aquest derbi de diumenge. Derbi desdibuixat, vistes altres temporades, entre el Bisbalenc, a punt de jugar la promoció, i el Palafrugell, ja equip de tercera catalana per la temporada que ve. Cuida't molt i molts d'èxits.
0: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
2: Palesport.
3: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
4: Tots els esports, tots els esportistes.
3: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes,
4: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
3: Per tant, 633 10 16 53.
4: 633 10 16 53.
3: Envieu-nos les vostres notes de veu.
2: Palesport amb Rafael Corbí, a la nostra web, totes les plataformes.
1: Seguim. Després d'aquesta xerrada amb l'entrenador del Bisbalenc, que parlem de la tercera catalana, on la Sauleda juga la primera d'aquestes dues darreres jornades que li queden, en novena posició, a meitat de la taula, amb 38 punts, 3 per sobre de l'equip que juga la promoció, el possible descens, no la promoció, ja em vaig equivocar la setmana passada, com és el Pals, i 8 punts, 9, crec, que per sobre del Monells, primera plaça de descens directe. Per tant, amb tranquil·litat, juga la Sauleda, que la darrera jornada, però, es va veure escaldat a Peralada amb el resultat de 6-1, i amb aquesta jornada, doncs, el partit que tenen és a casa contra el Marc de l'AM, el partit doncs a disputar, i que serà amb aquesta jornada. El Marca de l'AM, que és un dels equips que també, com el quadre palafrugellenc, que es mou a la meitat de la taula, està de fet un punt per sota de la Sauleda. Ismael Castillejo ens parla d'aquest partit.
5: Hola, Rafael, bon dia, què tal? Bueno, esta semana recibimos en casa la Marca de l'AM, un rival que nos separa un puntito de diferencia, aunque los dos matemáticamente estamos salvados, pero bueno, es un partido de a ver quién acaba en una posición o quién acaba en otra. Y nosotros, bueno, siendo el último partido en casa delante de nuestra afición, queremos sacar los 3 puntos, dar una buena imagen, un buen juego y que la gente que venga a vernos pueda disfrutar del fútbol. Después también es un partido muy bonito, ya que es el último partido de Ángel Rivera, nuestro capitán, ¿vale?, que lleva 10 temporadas en la Sauleda. O sea, es un partido muy emotivo para él, ya que es su último partido en el Gregal. Y nada, un día un poquito triste, ya que se nos retira uno de nuestros mejores jugadores. Pues bueno, Rafael, hablamos el lunes y a ver qué tal. Gracias.
1: Doncs una abraçada des d'aquí per en Rivera. Enhorabona per aquests 10 anys a les files de la Sauleda, i que tingui l'acomiadament que es mereix amb aquest encontre davant del Marc de l'AM. On està l'emoció, però, és amb el grup segon d'aquesta tercera catalana. Aquesta setmana el Mont-ras i el Vilobí varen jugar el partit ajornat que tenien i que podia definir el destí dels dos equips. Vilobí i Mont-ras estaven tots dos en posició de descens, i al final ni per un ni per l'altre. Dimecres es va jugar aquest encontre amb horari Champions, com diu el Mohar, l'escoltareu, amb empat a un, fet que ha provocat que el Vilobí hagi sortit de la posició de descens i que el Mont-ras s'hi quedi. Tot i això, el Mont-ras, si fa bé els deures amb les dues darreres jornades, té possibilitats i moltes de salvar la categoria. Ara mateix es troba en posició de descens i el seu rival a la propera jornada d'aquest cap de setmana és el Lloret, cuer de la categoria. Vista la ratxa dels montresencs amb aquesta segona volta, no ens estranyaria una victòria del quadre del Mont-ras. Per jugar-s'ho tot a l'última jornada amb l'equip que ocupa la plaça de possible descens, un punt per sobre, el Fornells a l'última jornada. Tot això, encara hi ha equips involucrats, com el mateix Calaguidó, que té només un punt menys que el Mont-ras, o el mateix Vilobí, que en té dos més, i que també tenen partits complicats, segurament, amb aquesta jornada. Anem a veure què ens explica en Moja Jagou, president del Mont-ras, de cara a aquesta darrera jornada i sobre el partit d'aquest dimecres passat.
6: Hola, Rafael. Bueno, primer de tot, perdona la veu, porto un refredat a mil limonis. Res, aquesta setmana vam anar dimecres a horari Champions a jugar al nostre particular Champions a Vilobí, partit on es va empatar 1-1. Crec que cap dels dos equips va sortir del tot satisfet, perquè bueno, era una oportunitat per sortir pràcticament del playoff i dependre molt més de cadascun. El màxim beneficiari en aquest sentit és el Vilobí, perquè es posa amb 30 punts i ara sí que depèn d'ell mateix. I nosaltres hem de guanyar tots els partits i intentar tenir una miqueta de sort i que algun dels dos equips o dels tres equips punxi almenys una vegada. A partir d'on la primera part crec que vam ser dominadors, sabíem que era una final, vam sortir amb tot, amb moltíssimes ganes, vam tenir milers d'ocasions que al final van quedar en res. I res, a la segona part vam sortir també molt enxufadíssims, vam marcar el gol molt ràpid, ens vam avançar i suposo que nervis, ansietat, bueno, una miqueta de tot. Ells tampoc pues, no tenien res a perdre, van sortir tot a l'atac. I ens va marcar el 1-1 en una errada nostra i res, a partir d'aquí, pues, anades i tornades per dos equips. Jo crec que la segona part van dominar molt més ells, molt acostumats al camp de gespa natural i bueno, nosaltres els últims minuts, quan normalment és al revés, pues, ho vam notar moltíssim, ens vam carregar molt i no vam poder, no vam poder fer una reunió final. Però bueno, al final 1-1, sumem un punt, estem a un de sortir. Aquesta setmana ens visita el QE de la classificació, que hem de guanyar sí o sí, i després setmana següent ens anem a Fornells, que és el que tenim just per sobre, que si guanyem, pues, en teoria haurem sortit del descens directe. Aquesta setmana, pues, això, com t'he dit, ens ha visitat Lloret a partir de les 7 de la tarda, dissabte, i res, sabem que és un altre final i que s'ha de guanyar sí o sí per arribar vius a l'última jornada i que sigui el que sigui.
1: Doncs a veure què passa. Un partit que Mont-ras hauria de sumar els 3 punts. Els seus dos màxims rivals, Calaguidó, juga a casa amb el Caldes, també un equip en posició de descens, i el Vilobí rep el Caçà, amb el partit més complicat, el Fornells, per la seva banda, visita l'Hostalric. I a la darrera jornada quedarà aquest partit a cara de gos, Fornells contra el Mont-ras, mentre que Vilobí no tindrà un partit fàcil al camp del Gironès Sàbat, el Calaguidó visita el camp del Caçà. Per tant, possibilitats n'hi ha i s'ho mereixerien a l'equip del Mont-ras per aquesta segona volta excepcional que han fet. Ara en vol, tenim un partit a disputar i és importantíssim aquest cap de setmana. Recordeu que el segon equip femení del Embol Garbí està jugant les semifinals per pujar de categoria. Estan militant ara mateix a la primera divisió i han fet una temporada magnífica. Això sí, de moment doncs, no l'ha acompanyat la sort amb el partit d'anada d'aquesta categoria. Varen perdre casa davant del Vilanova del Camí per 4 gols. Suposo que intentaran aquest cap de setmana aconseguir superar aquesta diferència. Això sí, jugaran fora, òbviament, davant del Vilanova. Nino García ens ho explica.
7: Diumenge a la tarda ens desplacem fins a Vilanova del Camí. Recordem que juguem el partit de tornada de les semifinals, que aquí a casa vàrem perdre de 4 gols, per tant, toca remuntada, toca guanyar de 5 gols allà, davant d'un gran equip, d'un pavelló que segurament estarà a tope de gent, que apretaran, que animaran molt el Vilanova i bé, nosaltres ens toca fer una gesta i mirar de tirar endavant. Toca remuntar, com dic, és una situació nova aquest any, no ho havíem fet, no ho havíem trobat mai encara, i bé, la veritat que estem convençudes de poder fer-ho. Hem preparat el partit, de fet aquest vespre tenim vídeo per, bueno, però durant tots aquests entrenaments que estem fent fins ara, tot va encarat una mica la defensa que farem i el sistema defensiu i com atacar, però sobretot en defensa, com mirar de recuperar pilotes i com mirar d'accelerar el partit, de portar el partit a un ritme que dominem nosaltres, que és un ritme alt, a moltes possessions, intentar fer un marcador alt, intentar cansar les jugadores. Elles juguen quasi sempre les mateixes jugadores durant els 60 minuts. Hem de mirar d'arribar als 10 minuts amb un desgast físic destacat, per intentar, doncs, que jo crec que al final, en aquest últim tram del partit, és quan es decidirà si passem o no, perquè bé, aquests partits van així, són molt ajustats. Nosaltres tenim un plan, el tenim estudiat, volem arribar a la mitja part vius i a la segona part mirar de fer això que hem comentat, sobretot en defensa, de mirar de recuperar boles, estar més bé de cara a porteria i venir aquí amb la classificació. Serà complicat, però és un repte que tenim i que volem assolir, i anem convençudes de que es pot fer i així ho intentarem. A veure si dilluns us donem la notícia, doncs, de que hem passat a la final. D'acord? Doncs vinga, moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies, Nino. Partit, doncs, en dur, aquests 4 gols de desavantatge que té l'Embol Garbí davant del Vilanova del Camí, més jugant fora de casa. L'altra semifinal d'aquesta primera catalana l'enfronten amb el Castelldefels i el Laietà. El partit d'anada, el Castelldefels es va imposar per 26-21. Partit de tornada, doncs, que tindrem Argentona aquest de setmana. Partit juga a les 6 de la tarda. Un quart d'hora abans comença el del Vilanova del Camí contra el Garbí. Així hem parlat nosaltres d'handbol amb aquest programa del dia d'avui, com no, del Palesport. No tenim crònica avui prèvia del segon equip masculí, que recordem que juga a la pista del Canovelles, també en partit que juga a les 6 de la tarda de demà dissabte al pavelló municipal de Calatona de la localitat Barcelona. Canovelles és el líder de la categoria, el Garbí quart, després de perdre la setmana passada davant del tercer classificat, l'Envolvi. Part poliesportiva del nostre espai. Part poliesportiva cobra l'amic Josep Massa des del Club Atlètic Palafrugell.
8: Demà dissabte l'estadi municipal acull activitat atlètica per partida doble. Al matí està previst el campionat territorial sub-16 individual i per clubs, en els que hi ha la previsió d'unes 350 actuacions, i a la tarda se celebra la tercera jornada de la Lliga de Promoció, també amb una nombrosa participació. Al final de la jornada se disputaran unes proves que s'havien suspès en el seu moment per culpa de la tramuntana, que són els relleus 4x80 de la categoria sub-14 i 3x600 de la categoria sub-12. Per part del Club Atlètic Palafrugell hi ha previstos una trentena de participants al matí i uns 40 o potser hasta 50 a la tarda.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, en Josep. La Marina Retxes, des del Club de Villes Catalanes de Llofriu.
9: Bon dia. Aquesta setmana tenim l'última jornada del circuit individual. I ho farem tots els nostres jugadors a les nostres pistes, l'Hort de Can Nando de Llofriu, diumenge a les 10, on tindrem jugadors d'altres equips, com ara Mallorquina Sils, Palamós, Vilabru de Palafrugell o Isaac Piquen de Mont-ras. Serem un total de 23 jugadors aproximadament, on els sub-25, super-sènior i super-sènior faran un total de 3 partides. Els infantils en faran 2. Però si no recordo malament, en aquesta última jornada no tenim cap jugador infantil. Tenim 2 jugadors del nostre equip que ja estan directament classificats per anar a jugar a aquest campionat de Catalunya, que són en Paco Ruiz i en Josep Alzina, que aquest campionat de Catalunya es disputa a Mont-ras, que aquest any ens queda a prop. A més, en aquesta competició es treuen 6 partides a cada jugador de les 18 que s'han fet al llarg de tota la temporada. Seran les 6 pitjors partides. Per tant, tenim alguns jugadors del nostre equip que possiblement ara sembli que no s'hagin de classificar i depenent d'aquesta última jornada i de quan treguin aquestes 6 partides, podria ser que s'arribessin a classificar per anar a jugar aquest Campionat de Catalunya. Per tant, molta sort a tothom i a veure si algú més es pot classificar per anar a jugar aquest Campionat de Catalunya.
1: Doncs en parlarem dilluns i sabrem a veure com anen les coses. Tanquem el programa del dia d'avui amb l'Ester Agustí, l'avançament del cap de setmana del Bàsquet Club Palafrugell.
10: Bon dia i bona hora a tothom. Avui divendres, això vol dir que demà toca jornada de partits. El Bàsquet Club Palafrugell us informa que aquest dissabte, 9 de maig, els partits jugats al Pavelló Palafrugell seran els següents. A les 9 del matí tenim el Premini de Badruna Palafrugell contra el Bisbal Negre. A les 9 i quart, infantil masculí, juguen contra el Sarrià. Tot seguit, a les 10:45, el preinfantil masculí, que juga contra el Casanenc. I per últim, partit del cap de setmana, serà a les 12 i quart, que juga el Premini contra Escolàpies Figueres. I amb això ja ho tindrem tot. Adiós.
1: Doncs nosaltres també ho tenim tot, Ester. Gràcies per participar tots ells amb el programa del dia d'avui del Palesport, que arriba al seu penúltim divendres. La setmana que ve seran els darrers programes d'aquesta temporada. Però atenció, perquè seguirem. Recordeu que el cap de setmana, el 22, 23 i 24, es disputa la fase final d'ascens de categoria de l'handbol Garbí masculí. Es faran aquí per la Palafrugell i Ràdio Palafrugell hi serà en directe per transmetre els partits de l'handbol Garbí. Per tant, ens retrobem dilluns per veure com ha anat aquest cap de setmana i ja començar a treure l'entrellat de tot plegat. Adéu-siau, salutacions de Rafael Corbí. Bon cap de setmana.
2: Palesport.
3: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
4: Tots els esports, tots els esportistes.
3: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes
4: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
3: Per tant, 633 10 16 53.
4: 633 10 16 53.
3: Envieu-nos les vostres notes de veu.
2: Palesport, amb Rafael Corbí, a la nostra web, a totes les plataformes. Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte 9 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell, monòleg Escocia amb Xavi Franquesa, dins del cicle de comèdia de la Costa Brava Sonats. Amb més de 25 anys d'escenaris, Xavi Franquesa ha anat afinant el seu humor fins a convertir-se en un showman amb segell propi. El seu estil és directe, àcid i sense filtres. Una comèdia ràpida, intel·ligent i molt connectada amb el públic, sempre des del sarcasme i la ironia. Les entrades ja es poden comprar al web sonats.cat i valen 18 euros.
0: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Amb música soul comencem en el dia d'avui la nostra caminata diària per aquestes efemèrides de la música popular avui 9 de maig. I ho fem el 1937, celebrant el naixement de Dave Pratchett a Osceola, a Georgia, el membre del duo de soul Sam and Dave, amb els quals va estar des del 1961 fins a la seva mort el 1988. Sam and Dave van a formar part d'aquell segell discogràfic anomenat Stax de Memphis. Ens van deixar peces per la història com aquest Soul Man. Avui tenim molts protagonistes i això que no els fem tots, ens en deixem molts. Disculpeu si en sabeu algun dels que no surten en el dia d'avui, però també vull recordar el 1939 com naixia Nucky Edwards a Oklahoma, Oklahoma. Era el baixista de la banda de rock instrumental The Ventures, creada a la segona onada del rock and roll. Va ser l'any 1958. Cap als finals de la Segona Guerra Mundial, el 1944, naixia en Richie Furay a Yellow Springs, a Ohio, guitarrista de dues bandes essencials per entendre el que era la música country rock, amb Buffalo Springfield i després també amb Poco. També va publicar l'any 1976 un primer àlbum en solitari, I've Got a Reason, era en Richie Furay. If everybody's wrong, young people speak in their mind. Seguim parlant de protagonistes, però en aquest cas de Billy Joel, que naixia tal dia com avui del 1949 a Nova York, cantautor de pop rock. Va publicar el seu primer disc el 1971. Una de les seves cançons més conegudes és aquell clàssic Piano Man, que a l'estat espanyol en castellà va popularitzar Ana Belén com l'home del piano.

El 1962 naixia en Paul Heaton a Binkerhead, al Regne Unit, cantant de la formació House Martins i també de Beautiful Souls i també enregistrat en solitari.

El mateix en dia i una mica més enllà, també al Regne Unit, a Epping, concretament naixia en David Gahan, cantant de la formació de Depeche Mode des dels primers temps, el 1980. També ha publicat un parell d'àlbums en solitari.

Amb la següent cançó recordem a dos protagonistes de la mateixa formació. El 1991 moria Antonio Martín, anomenat així, però eren José Antonio Martín Díaz. Moria a Vibriesca, a Burgos. Tenia 37 anys, l'heroïna el va acabar matant. Va ser cantant del grup madrileny Burning, amb el qual va estar des del principi fins al 1983. Van registrar els seus primers treballs discogràfics. I 6 anys més tard, el 1997, moria en Pepe Risi, en José Casas Toledo, a Madrid, també amb 42 anys d'edat només. Va ser el guitarrista precisament de la mateixa formació de Burning, que també des de la seva fundació ocupant també el lloc de cantant des del 1983, quan ho va deixar Antonio Martín. Tota la seva carrera estava lligada a aquest grup madrileny. Les drogues que va compartir durant molts anys amb Antonio Martín també van provocar la seva mort, li van passar factura i va morir massa jove. Un als 42 anys i l'altre als 37, i les circumstàncies que van morir tots dos, un 9 de maig en 6 anys de diferència. Demas, mujer fatal, siempre con problemas. El 1998 moria l'Adolfo Weizmann a Madrid amb 68 anys. Se'l recordarà amb aquest compositor argentí de bandes sonores per cinema i televisió perquè va deixar músiques inoblidables. Problemes. El 1998 moria l'Adolfo Weizmann a Madrid amb 68 anys. Se'l recordarà amb aquest compositor.

Avui recordem també la figura de dos personatges clau per entendre l'evolució del rock and roll. Un d'ells va morir el 2020. Era en Little Richard, un dels pioners, als 87 anys d'edat. En Little Richard es deia Richard Wayne Pennyman, cantant, pianista i compositor de gospel, soul i després de rock and roll. Va ser el protagonista amb peces com Tutti Frutti, que escoltem, Long Tall Sally Lucille o Good Golly Miss Molly.

se demanen els peus, els braços i les cames i tot el que convingui amb aquestes cançons. Amber. Avui recordem també aquesta cantant holandesa que va néixer tal dia com avui sota el nom de Mary Claire Kremers el 9 de maig de 1969 a Overgen, als Països Baixos. Una cantant de pop electrònic. Va néixer als Països Baixos, però va ser criada a Alemanya i va debutar en 1996 amb el This Is Your Night. Aquest va ser el seu més gran èxit al costat d'Ultranate i Jocelyn Enríquez. Era If You Could Read My Mind. Ho varen fer sota el nom de Stars on 45.

cantant que es diu Tamia, una cantant canadenca que va néixer tal dia com avui de l'any 1976 i que ens va deixar per la posteritat cançons com aquesta, una cantant de rhythm and blues nascuda el 1975, com hem dit, amb el sobrenom de Tamia Washington Hill, a Windsor, a Ontario.

El cantant, compositor, músic i instrumentalista canadenc de la formació, vocalista, líder i baixista de la banda de post-punk, els Simple Pen, en Pierre Charles Bouvier, va néixer tal dia com avui, el 9 de maig del 1979. Ja va debutar en el món de la música, fundar la banda Reset als 13 anys.

El 2010 moria la Lena Mary Calhoun Horn, coneguda com a Lena Horn. Havia nascut a Brooklyn el 1917, va morir el 9 de maig del 2010. Més coneguda amb aquest nom que han dit, Lena Horn va ser una actriu i cantant de jazz i música popular, amb una carrera artística que va durar més de 60 anys.

baby. En el nostre país també hem de celebrar el naixement el 1995, d'aquesta veu tan dolça, però a més trompetista, saxofonista. Va néixer a Barcelona, és l'Anna.

El 1951 naixia en Paul McGuigan, músic retirat. Paul Gitsi, aquest era el sobrenom, nascut a Barton-upon-Irwell, al Gran Manchester, cofundador i baixista durant una primera etapa de la banda Oasis. Va gravar els tres primers àlbums i va abandonar la formació el 1999. Personatge que ha refusat a sortir en documentals que s'han fet sobre la banda.

El 1978 naixia la María Nieves Rebolledo. Pel nom segurament molta gent no la coneixerà, però sí per la música. És la Bebe. Nascuda a València, va passar la seva infantesa a Extremadura i van registrar cançons com aquesta, amb aquell Pa Fuera Telaranyes, el seu àlbum debut del 2003, en temes com Ella o aquest Malo.

Seguim amb personatges històrics. Aquest és Miguel Tapia, que va néixer el 1964, músic i cantant xilè, nascut a Sant Miguel, a Santiago de Xile, més conegut amb el seu treball amb el grup de rock Los Prisioneros, des dels seus inicis el 1979 fins a la seva separació el 2006. En John Edwards, avui també el recordarem. Va néixer el 1953, aquest músic i cantant britànic, nascut a Chiswick, a Londres, baixista i una de les veus solistes d'aquesta banda. Són els Status Quo des del 1985.

Fabulosa aquesta formació, igual que també ho eren els Cheat Tricks. El 1950 naixia en Tom Peterson, membre fundador el 1973 d'aquesta banda, el Cheat Trick. Va deixar el grup el 1981 per tornar-hi el 1987, el Cheat Trick, amb cançons com aquest de Flame.

Passem als tangos de l'Adriana Varela. Va néixer el 1952 aquesta cantant argentina de tango, una de les veus més destacades i populars dels darrers temps. De no verte. Amb veus crítiques, òbviament, per als tradicionalistes de tota l'època, dels tangueros tradicionals, i diuen que parla en comptes de cantar, però la veritat és que ha contribuït a que el tango continuï tenint una presència amb els escenaris internacionals.

soy un pasado. Encara ens queden uns personatges per destacar. Parlem dels Foremost, una formació que es havia creat el 1961. Es deien 4J's i el 63 van passar a ser el Foremost. Aquesta va ser la seva cançó més destacada, un tema anomenat A Little Loving, el més gran èxit al 1964. I és que celebrem el 9 de maig del 1942 el naixement a Bromborough, a Cheshire, en la terra de Mike Millward. Era guitarrista i cantant d'aquesta formació. Va morir de leucèmia el 1966 amb només 23 anys d'edat. El 1942 naixia en Tommy Rowe, cantant pop nord-americà d'Atlanta, Georgia. El seu més gran èxit internacional va ser la cançó Sheila, l'any 1962.

9 de maig del 1941 naixia a Filadèlfia el vocalista Danny Rapp, líder i veu solista del grup de doo wop, els Danny and the Juniors, que va tenir un gran èxit l'any 1957 amb aquesta cançó que es deia At the Hole. Altres èxits van ser el rock and roll is here to stay, el Twist in USA, i va morir el 1983. Let's go to the hot hole, baby. Naixia el 9 de maig de 1914 a Queen's Country, a Nova Escòcia, al Canadà, el cantant i compositor Hank Snow, una estrella prolífica de la música country. 70 discos va tenir les llistes de country, 7 d'ells el número 1. We gotta get a going and spread some cheer, so limp your legs and sharpen your hooves, cause tonight is the night we're gonna jump to the rules, so the rain today was so proud. També de la música country, tot i que les seves cançons han estat versionades per molts artistes, és en Keith Whitley, que havia nascut el 1955, i que va morir també el 1989, músic i cantant, nascut a Ashland, a l'estat de Kentucky, un personatge capdalt en la història de la música, tal com es pot entendre, va aconseguir a finals dels 85 números 1. Va morir d'intoxicació etílica només amb 34 anys d'edat.

James E. Myers va néixer el 1919, va morir el dia com avui del 2001, compositor i productor, acreditat com un dels autors sota el pseudònim de Jimmy D. Knight del tema Rock Around the Clock. En Robert Miles va néixer el 1969 i va morir el 2017, el dia com avui. Era DJ, productor, compositor i músic italià, nascut a Neuchâtel, a Suïssa. Un dels màxims exponents del trance, de l'ambient, del techno i altres tipus de música electrònica dels anys 90. El seu senzill de debut va ser aquest Children, que va ser un èxit important en aquella dècada. I el darrer dels personatges que escoltem, amb el qual acabarem el programa del dia d'avui, és en Carl Perkins, nascut el 1959 i mort el dia com avui del 2018. Cantant i productor reggae neozelandès, membre de la banda House of Shem, formada el 2004. Amb ell finalitzem el nostre espai del dia d'avui, aquestes efemèrides musicals que us han acompanyat. I de totes aquestes cançons en triem una per finalitzar el nostre programa. I què tal si ho fem, per exemple, amb la veu d'una de les noies del país, com hem dit, l'Andrea Motis, que ens acabarà d'oferir aquest He's Funny That Way. That

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Hola, benvinguts. Com sempre, comencem el Rodamón amb una sèrie de recomanacions per aquests dies, el cap de setmana o la setmana que ve, pugueu tenir doncs una orientació per si voleu anar a algun lloc. Avui, en primer lloc, aquest divendres, dissabte i diumenge, podríeu anar a la Fira Modernista de Terrassa. Fira Modernista de Terrassa, molt maca. Jo alguns anys hi he anat i és molt bonic veure doncs, el senyor, la senyora i els nens vestits d'època, de modernisme. I un any fins i tot vaig veure una parella de Mossos d'Esquadra ataviats amb la roba que portaven en aquella època. Espardenyes, barret de copa i el seu fusell Mauser al costat. Fira Modernista de Terrassa, com deia, divendres, dissabte i diumenge. I ja passem a parlar de festes de la primavera. Festa de primavera, en primer lloc parlarem de les de Badalona. Són més o menys com totes, amb concerts, ballaruques, gastronomia, però totes tenen potser alguna singularitat. I a la de Badalona és que aquest diumenge, al vespre, a l'altra banda de les vies del tren, o sigui, al passeig de mar, vies del tren i la platja, hi haurà una, ja és costum, cada any ho posen, és una mena de falla en forma de dimoni. I quan arriba la nit, aquest diumenge, quan arribi ja la foscor, es farà la cremada del dimoni. La gent ja espera a l'altra banda de les vies, aplaudint, quan s'encén el dimoni i en pocs segons queda convertit en cendra. Festa del dimoni, lo típic, lo més típic potser, de les festes de la primavera a Badalona. I festa també de la primavera a Sant Feliu de Llobregat. A Sant Feliu es celebra en un parc molt bonic que hi ha al costat de la població. És molt florit també, la flor és la protagonista, encara que hi ha altres paradetes i coses per gaudir, no? Però les flors són un personatge molt, molt fabulós allà. Ja que parlem de flors i de tal, parlem doncs de Girona amb flors, que comença aquest dia 9 i fins al 19. Jo, la veritat, si no sou de Girona i els voltants, i podeu, jo consideraria que anéssiu de dilluns a divendres, de la setmana que ve. Perquè, clar, ja sé que molts treballeu, i altres són jubilats, però estareu més tranquils, anireu passejant pels carrers, mirant els monuments sobre l'entor, i està molt bé. Aquest any, a més, l'Ajuntament de Girona vol retre homenatge a dues personalitats famoses catalanes. Una, l'arquitecte Antoni, i l'altra, doncs, el músic Pau Casals. En Gaudí i Pau Casals retran homenatge, o sigui, els retran homenatge a l'Ajuntament de Girona. El que no sé, en què consistirà? A mi el servei de premsa de l'Ajuntament em va dir això, però no m'ha dit en què consistirà aquest homenatge. Bé, ja veurem si posen alguna placa, algun carrer, alguna plaça. La setmana que ve mirarem d'indagar. Vale? I bé, ja per acabar, diguem que ara anys està prevista el diumenge doncs, una mostra de cotxes i motocicletes nord-americanes. Ja fa anys que es fa això. Mira, no podrem comprar el cotxe aquell que ens agrada o la moto, però farem una foto al costat i a fardar amb els amics, eh? Que sí? Bé, ara anem a la portada musical. Avui la portada musical és del cantant britànic, cantant anglès, Matt Monroe. Matt Monroe ens porta una de les seves cançons. Però hi ha una curiositat sobre el Matt Monroe, que potser uns sabran i altres no. El Matt Monroe, al principi,
va ser conductor d'autobusos a Londres. Sí, sí, aquells autobusos de dos pisos, típics de la capital britànica. Doncs era conductor d'autobús. Després ja es va dedicar a la música i, lògicament, el bus el va deixar aparcat. Doncs ara escoltarem una cançó de Marilyn Monroe, una de les seves famoses, en té moltes, que és Gotas de lluvia, però cantada en castellà. Aquesta vegada la canta en castellà, bé, un castellà molt a la seva manera, molt guiri. Però bé, la intenció hi és, Gotas de lluvia, Marilyn Monroe.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de Palamós, la rosa. M'agrada aquest olor que té la rosa. És suau i dolç al mateix temps. És de tan tendre tacte i olorosa que t'omple de somnis i neguits. Mirant-la i sense voler et fa somriure. És com quan mires un infant dormit en el bressol i té com ell quelcom de suau tendresa entre l'olor de llet i de sabó, que sense voler se te'n van els llavis amb una carícia i un petó. Te'l mires com mires una rosa i sospires des del fons del teu cor. M'agraden les olors d'aquestes roses. En el teu seu encant perdura el seu olor. I és que quan tens a prop teu alguna rosa, et sembla que la vida tingui el seu color. I quan mires una rosa a mig obrir, ella amb el seu encant i senzillesa. I el seu color és d'una tal bellesa que t'omple de tendresa el cor. Pel poble de Palamós.
0: Hem gaudit de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Bé, amics i amigues de Rodamont, una vegada més ja som al maig. Què tal? Bueno, doncs comentarem com sempre, anirem pel temps. Ja ho vam dir la setmana passada, però el mes d'abril va ser un dels més de temperatura elevada. Uns diuen de primer el 1950, després diu el 1920. Bueno, ha sigut un dels més calorós. I ara, en canvi, ara fa la temperatura del maig, que fa una mica frescor tot, a veure com anirà el temps. Mira, ja anirem a dir no sé com arribarà les pluges. De fet, plou cada dia cap a l'interior, el Pirineu i les pedregades, que és el que fa més mal, això. Cada dia, abans, de tant en tant, però és que ara 5 o 6 a l'any les fa. I, mira, parlarem dels sants. La setmana que ve sí que hi haurà el sant, la Mare de Fàtima, pues Sant Isidre, bueno, tot. Però aquesta setmana la més coneguda és la Mare de Déu de Desemparats, la patrona de València, i em diuen la Mare de Dueta, és una tradició molt arraigada a València, i també, com és costum, fan unes... totes les festes religioses sempre van acompanyades de la part de pastisseria o plat o el que sigui, i es fan uns pastissets que en diuen japerudetes, que diu que les fan de carbassa i ametlla. Aquesta és l'anècdota. I també hi ha els fartons. Bueno, em ve la memòria, que a mi m'agrada molt l'orxata, i també l'orxata sempre va acompanyada amb uns, com si fossin uns melindros, però amb la pasta de bioix, llarguets, per acompanyar l'orxata, els festons, vull dir. Pues, saludem a tots al País Valencià, diguéssim, perquè primer va haver-hi polèmiques, deia comunitat de valenciana. Jo em recordo que em sembla que quan estudiava 9 anys en la geografia em deien el País Valencià, no? Després problemes van dir comunitat, però és el País Valencià. Bé, i ara ja anem a la... Ja veieu, hasta els rics també tenen problemes. Han anat a passar unes vacances al vaixell Andelnus, i que diu que està a punt d'arribar a Canàries, diu arribarà a Canàries, i de seguida s'ha muntat dispositiu que no els volen rebre i tot. O sigui, no ho entenc. Ja veieu, si aquests que ho tenen tot no poden, suposen les autoritats, el que sigui, imagineu-vos a tota aquesta gent que, com ara els refugiats aquests de Gaza i tot, que estan a l'abandonat de la Mà de Déu per totes les entitats mundials i tot, doncs demanem ja per Gaza i també la part de Cisjordània, que a poc a poc també van i també els jueus també van contra el cristianisme, eh? Vull dir, no ens enganyem, eh? Aquí fem la cosa, anem aclarint les coses. Que l'altre dia van expropiar també una part de l'església, si és per les bones. Vull dir, hem d'arribar amb un consens. I ja demanem, i el Líbano, que no es diu res, però estan allà encara bombardejant i tot. Ja sabeu que és un país mediterrà. I, bueno, aquesta flotilla, també demanem per la liberació d'aquestes dues persones, un brasileny i un d'origen català palestí. I veiem, bueno, tenen l'obligació, suposo que a finals de setmana els deixaran sortir. I també que hi ha una altra flotilla que la porta Open Arms, també cap a Cuba, que ja veieu les informacions que arriben de Cuba, també amb el problema que tenen de la llum, tot, i, bueno, resisteixen, i, bueno, una part de molta gent els ajuda, i ara enviaran plaques voltades, del que sigui, per fer un hospital, amb un hospital i altres més coses, diu que ho faran des de Mèxic i tot, i una ajuda. I ja sabeu que de Cuba va ser l'última, amb els catalans, part de que es van fer les grans fortunes i després va venir tota l'època dels indians i tot, doncs, crec que la majoria dels catalans, malgrat que sigui el govern en què hi hagi a Cuba, sentim una simpatia per tot el poble cubà, que és com ha de ser, a part dels governs, però pobra gent ho estan passant malament. Vull dir, mira, però jo crec que resistiran, eh? Bueno, doncs ja hem fet una mica la petita història. Ah, també, ara mira, ja que estem aquí ja a la dreta, sempre miro d'apuntar els fets que passen al maig, al mes de maig.
de cada any. Mira, diu, el fet de maig de 1937, durant la guerra incivil del país, això ja n'ha escrit molt, a la plaça Catalunya, a prop d'allà on hi ha l'antiga edifici de la Telefònica, que ara ha arribat amb un acord amb l'Ajuntament. Després també, mira, m'ha semblantat l'Eili, de tant en tant, dir l'Eili o Gentamel, doncs l'Eili, pues, la Premi Nobel de l'Iran, la Narges Mohan Ahmadi, que està agafada, que diu que està, no està gaire bé de salut, esclar, amb va intentar fer una vaga de fam, tot el que sigui, i no se sap res, demanem per ella. I també demanem, ja que diem això, també, que a part que nosaltres podem tenir simpatia pel poble iraní, però els governs, pues, l'altre dia van ajusticiar un noi de 21 anys per una manifestació perquè anava contra la religió i contra l'estat iraní. Pues, vull dir, hem de protestar, però jo me'n recordo quan feien aquí quan era jove i quan feien manifestacions a Europa per aquí contra el govern de la dictadura, bueno, unes manifestacions terribles contra el govern aquí. Ara sembla que amb el que està passant, pues, estem una mica, no sé com reacciona la gent, les noves generacions. I doncs també, mira, dos gentlemen, avui els dedicaré tots dos o tres, quasi bé. El Jaume Asens. Jaume Asens és un diputat, doncs, que és molt bon advocat, i també no se sabia res, va presentar la dimissió a Vietnam, es presentava per alcalde de Barcelona, en fi. Però resulta que l'han operat, li han fet un trasplant, i que la seva mare li ha donat un ronyó o un pulmó, em sembla, ara no em ve el cas. Però vull dir que bueno, ens alegrem que estigui bé. I després també hi ha l'altre, el Volker Semper, que també aquest ho va anunciar, aquest sí que ho va anunciar, ja ha superat el càncer. Pues ens alegrem tots dos perquè cada un amb les seves respectives ideologies són homes de consens, i en aquest moment, pues, cal que gent aquesta, pues, arribi a acords pel bé del país. I també, doncs, hi ha l'Ivan Redondo, que sabeu que és el que era el guru, o quan va estar amb en Sánchez, i després va preparar la candidatura del García Albiol, l'alcalde de Badalona, i el Monago a Extremadura. Bueno, pues es veu que ell valia molt, però tot un plegat, com va dimitir, esclar, no es va dir gaire, i vaig pensar, això és que ja no s'entén, o la manera d'actuar, que de fet es va notar una mica com va faltar ell, el Redondo, l'Ivan Redondo aquest. I ara van dir, pues, que ell va dimitir, però per motius de salut, que també va tenir problemes de cor. Doncs jo crec que val més que us digui, perquè després, ja sabeu, els periodistes i tot, miren en seguida què passa, que si no s'avenen, si hi ha una enfermetat o així, si és una cosa privada, no. Però si és una malaltia, val més dir-ho, perquè de bons estàs més tranquil. Pues ens alegrem tots tres que tornin a estar a la vida social. I ara també direm, mira, ja que hem de dir una mica d'esports, es veu l'Atlètic tampoc no va arribar, va quedar eliminat, també van donar les noies del Barça, també van guanyar, estan ja per veure si guanyen la Champions, sembla que han d'anar a Oslo. Bueno, pues, l'altre dia va fer ple també el camp, ens alegrem també. I després també hi ha hagut l'Espanyol i el Girona, pues, aviam, patint sempre, aviam com queda, esperem que almenys les mantinguin la primera. I també ja fem una mica de comentaris de l'Open de Madrid, que ja va guanyar el Sinner, que aquest tenista és italià, i bueno, és un bon element, que és el que va guanyar l'Alcaraz. I després també que hi ha aquest un nou d'allò de joves, Rafa de Jodar, diguéssim, que és una nova promesa. Pues, segurament l'any que ve els tornem a veure en aquests tornejos, el d'enguany i el del Conde de Godó i tot. Pues de, mira, i l'any que ve, aviam si el Carlos Alcaraz també ja podrà actuar. Pues clar, el que deien, hi havia un article, són persones, són joves, no poden, llavors diu, és que no puc més. Pues clar, tu mires la televisió i penses que han de rendir tot. No, no, no és una màquina.
una màquina pot valer un milió de dòlar, el que sigui, et pot rendir perquè l'has comprada, però una persona no pot més, i pues, necessiten un peron, i són joves, pues, ja guanyaran nous trofeus i tot. Bé, també ara felicitem, ja que també s'ha commemorat els 50 anys del país, ja que som en el món de la... en el món de les comunicacions, també va ser presidit pel rei, també, i després també que han donat el premi a televisió, diversos premis han donat a televisió de Catalunya. Jo me'n recordo, com és clar, era més jove, que a poc a poc, durant la dictadura, doncs es va començar a fer un cop, era un cop al mes, recordo la meva mare estava pendent ja com feien l'obra de teatre, va començar amb La ferida lluminosa d'en Josep Maria de Sagarra, una història d'aquelles de l'època dels 1950, i a poc es van introduint, es van anar fent poc cosa, vull dir, però dintre tot, doncs va intentar obrir a poc i parlar català. I ara hauríem de fer tot un esforç perquè les noves generacions i tot fossin més conscients del problema. No, les administracions i tot ja ho fan bé, però llavors som nosaltres i respectant-nos uns als altres. Bueno, aquest és el petit comentari que hem fet. I també parlem, mira, del protocol, que hi ha aquesta fan festa, el Met Gala de Nova York, que fa una mica que també escandalitza, perquè el Jeff Bezos la promociona tot i el cobert val $100,000. Això per ajudar a la gent a la classe social, per obres de caritat i tot. I l'alcalde Mandani no ha dit comentari, però dir que no assisteix, vull dir. I l'alcalde de Mandani és un home socialment, vull dir, que pot fer canviar allò, perquè Nova York és molt maco, tot el que vulguis. Però, és clar, hi ha molt de problema socialment, els preus i tot són caríssims, la gent els ha votat, doncs esperem que hi hagi un canvi social, i això com acabarà. Hi ha diversos artistes, hi havia la Madonna, també, li donava vestida de bruixa, després hi havia el Bach Bog, aquest cantant portorriqueño, que anava de senyor gran. Després la Katy Perry, també que està amb la parella de l'exprimer ministre, el Trudeau. Bueno, en fi, tot això, veiem com va continuant. Després també... Ah, mira, ja anem als aniversaris. Ah, mira, el cordobès pare, 90 anys, no? Mira, sembla mentida, ja 90 anys. Després també qui més hi ha? El grup... mira, la Blanca Romero... La Blanca Romero, dieu qui és, ja 50 anys, pues era la parella, va ser del Cayetano Rivera, i després ara està actualment la parella del Kiko Flores, que va ser entrenador de l'Espanyol també, i és nebot de Lola Flores. O sigui, la seva mare és la Carmen Flores, que encara és gran, també se'n va cap als 90 anys també. La Carlota de Gales, la filla dels prínceps de Gales, 11 anys, a poc ja també la posem en la premsa del cor. El Roberto Verino, dissenyador, 81 anys, i Manuel Arias, 70. La Maria del Monte, 64, era la cançó aquella que cantava tan alegre, cántame. El Tito Valverde, actor, 75. I mira, aquesta és coneguda de tots, la Melania Trump, 56, aviam què farà, ho va celebrat amb el Donald i el seu fill, el Barron, que es veu que cada dia amb les criptomonedes fan, bueno, mentre la gent està morint i tot, ells van, mira, vinc a fer fortuna, i cada vegada que el veig creix 2 centímetres, que dic jo. Després també hi ha el Cesc Fàbregas, 39 anys, que havia sigut jugador del Barça, i està sembla, a Itàlia, està d'entrenador, que és d'Arenys de Mar, vull dir, saludem també els d'Arenys de Mar. I llavors també hi ha el Carlos Alcaraz, 23, el George Cuney, 65, el president de la Generalitat, 60, i el cantant Rafael, que encara està en actiu, 83, que és de l'edat d'en Julio Iglesias i de Joan Montserrat. Això que li van fer una operació de cor molt forta, però vull dir, ell està en actiu, bueno, felicitem-se. I llavors també hi ha la Clara Segura, 52, i la Yolanda Díaz, la ministra de Treball, 55.
i el Pedro Piqueras, que havia dels informatius, em sembla, de Telecinco, 71 anys. Pues aquests són més o menys els coneguts tots que fan els anys. I així jo aprofito, com agafo tota aquesta gent, vols fer un petit comentari o la part històrica que han viscut o les activitats que han tingut. I ara ja anirem a parlar sobre la part del personatge històric. Dels fets històrics, ja heu començat a dir-ho abans, al maig del 37, el 30, van passar que va haver-hi una guerra entre ells, mentre hi havia la Guerra Civil, entre anarquistes i del PUM, aquí a la plaça Catalunya, que encara es poden veure molts estàtues i tot, dels combats que hi va haver-hi, amb el PUM contra els comunistes i les forces de la Generalitat. I estava, resulta que tenien de ja enviar reforços per continuació i no podien venir des de Lleida perquè els havien tancat el pas. I llavors també aquesta va ser la independència que va ser d'Holanda cap al 1606 del Regne d'Espanya o d'Holanda, va ser l'abril. I després també, abans hi ha hagut també el 8 de maig, en el final de la Segona Guerra Mundial, però a Europa, vull dir, quan van ser ja que van entrar a Berlín, i també se celebra el dia de la victòria, i també llavors ja també hi ha ara se celebrarà el 9 de maig, el desfile també famós a la Rússia, o abans a la Unió Soviètica, i també que és la pobra gent, a part de, ja és molt poble rus, sempre li toca patir, van morir 26 milions de russos, vull dir, mira, no són dos o tres, no, 26 milions, vull dir, i ara, poble, doncs, tots els pobles de tot mereixen que puguin viure en pau, malgrat els governs i tot, perquè ja veieu el savi que va ser aquest, el Hitler, com va arribar a més als aires de grandesa, la mortandat que va portar a tota Europa. Bueno, doncs ja deixem els fets aquests històrics i ja anem a parlar d'un personatge. I com que l'altre dia doncs, es va dir, jo sempre faig, si dic alguna cosa de temes polítics, però no és la meva missió, és premsa del Cor i Magazine, i llavors dic, què millor que agafar... Va sortir en el diari un article del Joan Escúries, que és historiador, explicant sobre la vida més o menys del... Perquè tothom parla del Pujol, però l'avi del Florenci, que la deixa, i la deixa aquí, la deixa allà, i bueno, ha fet un article molt bé en el diari, bueno, La Vanguardia, jo sempre no dic els diaris per no dir favorir ni els altres, però bueno, està molt bé, i després al Wikipedia tinc més informació. Doncs explicarem una mica la vida d'aquest senyor. I mira, normalment ja ho deia l'Aurèlia Capmany, que sempre deia, diu, Barcelona, cap i casal de Catalunya. I diuen, no, Barcelona està formada per gent que ha vingut de tot Catalunya i s'han instal·lat a Barcelona. I ell provenia d'Arnius, va néixer el 1906, i a Barcelona el 1980. Provenia d'una família de... Tenia una fàbrica de taps de suro, el seu pare, i ja amb 17 anys... Bueno, abans de tot direm, parlarem... Sí, 17 anys. El 1917 es traslada a Premià de Mar i comença a treballar en una empresa del textil, fàbrica de taps de suro, el seu pare, i ja amb 17 anys... Bueno, abans de tot direm, parlarem... 17 anys. El 1917 es traslada...

que diu que en té 91 anys, també ha fet uns articles, però encara ben bé, suposo que un dia o altre algú l'entrevistarà i explicarà, o el dia que falti en Pujol, o el seu cunyat, o el que sigui. Bueno, doncs anem continuant la vida del personatge del Florenci Pujol. I Esterlada, el textil, i llavors ell, la seva tendència és catalanista d'esquerres, catòlic practicant, entra a la banca Marsans del carrer de la Rambla de Catalunya i va pujant escalons perquè era un home molt, es veu que era molt decidit, molt espavilat, i bueno, als 21 anys deixa la banca i s'estableix pel seu compte. I ja normalment ja era conegut, que li deien en Pujolet, per la seva capacitat mental amb la bolsa, com a agent de bolsa. I juntament amb el seu soci, Moisès Tenenbaum, que podria ser d'origen jueu, però ja dic que, com que tenia un camp mentalment, es veu que amb els números i tot se'n recordava molt per això de la bolsa, i bueno, van estar fins al 1960, durant fins a la seva etapa, però durant el temps també van comprar com a gran era un intuitiu pels negocis i va comprar, que va tenir molt, van fer molt fortuna amb una d'allò de ara no em surt el moment. Ah, sí, el 1950 compra la farmacèutica Fides del Martí i Quatre Cases, i es veu que va tenir un èxit que amb una pomada. I llavors ell va veure amb algú que no clama el seu fill i tot, la van vendre. Juntament aquí hi ha l'etapa una mica amb el seu fill, la manera de ser, esclar, un home que s'havia fet a si mateix, que havia fet una gran fortuna, tot el que sigui, amb el fill ja... Perquè el fill de Pujol, no oblidem que va estudiar per metge, vull dir, d'economia, gaire cosa. Diu, el 1959 compra a Olot la banca d'Orde, i que es converteix amb el temps en banca catalana, juntament amb el fill, el gendre i el soci. I a base d'alguna vegada li va recriminar el seu soci que perquè el va aconsellar anar a comprar la banca catalana, ja sabeu la història, va passar. Però, esclar, llavors ell tenia molts problemes amb el seu fill perquè, clar, com a persona de negocis veia que ell invertir, per exemple, la banca catalana, el Destino, el Correu Català, tot això afavoria molt el catalanisme. Però, esclar, costava milions, diguem-ho així. I això li originava molt d'enfrontaments amb el seu fill, cosa que ell sempre va sentir una gran estima pel seu fill, diguéssim. I per això, doncs, la deixa, amb la Marta, tot el que van dir, diu, és que amb 7 fills o el que tinguis, doncs, si mai passa, encara recordeu que ell va morir el 1980, el 1981 va venir el cop d'estat, però la situació no era tranquil·la. Qualsevol moment et podies veure marxar a l'estranger i viure. I per això ho va fer-ho directament. I ell tenia patrimoni a Andorra i també a Suïssa. I per cert, que també durant l'etapa de soci també van ser condemnats per evasió de divises a Suïssa. I el 1980 mor d'un atac de cor. Poca temps d'haver guanyat les eleccions. Poder sembla sí que les va veure les eleccions, però de jurar de president ja no ho va veure, que l'hauria d'estar content. Vam, jo crec que l'enfrontament, no, ara es diu o comenta, però una persona d'aquesta validitat i energia, 74 anys, això ho explica el seu gendre, el Francesc Cabanes, que això li originava molts problemes per la salut i tot, i les tensions, i podria ser que un atac de cor fulminant, diguéssim, i va morir a Barcelona. Doncs aquesta és la història, que també no es diu, però jo, i ara amb les... I també això sí que m'ha fet pensar que ell, com que tenia amb el gran, que passa molt, la relació entre el fill gran i l'avi, es veu que tenia una tensió, perquè no deixa de dir que el Jordi Pujol, el fill, també és una persona intel·ligent, vull dir, a part de les seves trapelles que ha fet. I també connexió amb l'avi, és el que passa, la relació, sentia una predicció,
Ara, normalment li explica coses, tot el que passa a les famílies,

0: molt, molt normal. Jo sempre dic, ja sabeu que els catalans, la majoria som meitat anarquistes, meitat burgesos. Jo crec que aquest senyor és un autèntic a si mateix, va progressar a poc, i que en aquella època, sempre ho dic, dels anys a finals dels anys 50, els 40, i els 50 va ser l'apogeo, que es van fer grans fortunes perquè van començar les fàbriques tot i a rutllar tot, i llavors no es pagava quasi bé, no es declaracions de renta ni res, i la burgesia o les classes altes van fer grans fortunes. Tots ho sabem, no cal que ens escandalitzem. És així, és la història que és. Bueno, el temps ja anirà sortint. Però jo crec que es parlarà més d'ara, que està molt bé que hagin parlat sempre de l'avi, que sempre es parla del Pujol i tot, però de l'avi, aquest personatge, que n'hi ha molts d'aquests de l'època aquella, que van deixar als fills unes grans fortunes i tot. Bueno, amics i amigues de Rodamont, espero de tot cor que aquest petit espai de los caratones i revistes de societat us hagi agradat. Bobby i Josep Famades, i a reveure.
1: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
2: Dins el programa del Rodamont hi arriba el col·leccionista. Hi arriba el col·leccionista amb la gravació antiga pertinent. Aquesta vegada recordarem una pel·lícula de gran èxit de 1940, que ja ha plogut, que el títol era Rebeca i estava protagonitzada per la Jean Fontaine i el Laurence Hobbivert. Aquí el director era molt famós, era el famós Alfred Hitchcock. Aquesta pel·lícula era d'un trama una mica d'un aristòcrata anglès que perd la seva muller, la Rebeca, i etc etc. I arreu d'això va sortir una melodia titulada Sombra de Rebeca, que no era música de la pel·lícula, era d'una gravació del Raúl Abrió que en el fons fa referència en aquesta pel·lícula.

0: Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Hola, què tal? Molt benvinguts a unes noves històries musicals des del Rodamón. Parlem avui de Air, Wind and Fire, en català Terra, Vent i Foc, conegut i format a Chicago, Illinois, en el 1970. Fou fundat per Maurice White. Utilitza diversos gèneres de música, una fusió de disco, rhythm and blues, funk amb el jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodèlia, folk, música africana i rock and roll. Durant la seva carrera han estat 20 vegades candidats als Grammy, guanyant 6 premis. També van obtenir la seva pròpia estrella en el passeig de la fama de Hollywood, al costat de la del jamaicà Bob Marley. Amb vendes de més de 90 milions de discos, és una de les bandes més venudes del món de tots els temps. Escoltem Air, Wind and Fire.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Anem a parlar a continuació de les efemèrides dels dies mundials, internacionals i coses estranyes d'aquest 9 de maig. Avui, 9 de maig, tenim el Dia d'Europa, una data creada per recordar el que en el seu moment es va anomenar la Declaració Schuman i allò que més tard sembraria la llavor de la primera Unió Europea. La Declaració Schuman és el nom que rep el discurs donat pel francès Robert Schuman el 9 de maig de 1950, qui va proposar la creació d'una Europa unida per tal d'aconseguir la pau mundial. A partir d'aquest moment històric, la Comissió Europea concep aquesta idea com una realitat a través de la qual naixés una administració conjunta que beneficiés tots els països d'aquest continent. D'allà neix allò que avui es coneix com la Unió Europea a partir de l'any 1985, que es declara el 9 de maig com el Dia d'Europa. El 9 de maig també se celebra el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. Blancs, de colors, amb ratlles, punts o figures divertides. Els mitjons perduts també tenen el seu dia. Quants mitjons heu perdut i no han aparegut mai? La paraula mitjó, en castellà calcetín, prové del llatí calcea, i a l'hora de la paraula calceus, sabata, tot i que segurament en català prové d'una altra paraula. S'estima que en els primers mitjons van sorgir l'any 256 a Egipte. Era un tros de llana que es feia servir per protegir els peus. Com a prova d'això, els podeu veure en exhibició al Museu Municipal de Leicester, a Anglaterra. I hi ha una estadística que ens diu que aproximadament cada persona perd 1.200 mitjons al llarg de la seva vida. Des de l'any 2016, l'Organització Panamericana de la Salut endú a terme la Setmana d'Acció contra els Mosquits, amb l'objectiu de sensibilitzar la població per reduir els vivers de mosquits i evitar malalties com ara el dengue, zika o la malària. La Setmana de Conscienciació sobre els Mosquits. Uns mosquits que es reprodueixen a l'aigua, que deixem emmagatzemada o estancada en testos, pneumàtics, contenidors d'escombraries i barrils, entre d'altres. I com a data addicional, una femella sol pondre entre 100 i 300 ous cada vegada. Un cop reproduïts, se situen en finestres, quadres, taules, cadires, parets, gairebé qualsevol lloc, per després només tenir un únic objectiu en la seva vida: picar-nos i no deixar-nos dormir. Han estat els dos dies, el Dia d'Europa, el Dia Mundial dels Mitjons Perduts i també aquesta Setmana d'Acció contra els Mosquits.
1: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Molt benvinguts. Molt benvinguts sigueu a l'espai de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques. L'espai que amb molt de gust us ofereix el col·leccionista de discos Josep Pons. En les vies dels aparells de comandament del so hi ha el César Escomedo. I anirem seguidament per posar la primera gravació del programa d'avui.

Començarem recordant una figura que era en Pierre Mitchell, una veu semblant a Luis Mariano, que en el mateix temps que del temps d'en Luis Mariano també triomfava, podent no amb tant d'èxit. I ara ho porto amb una melodia que es titula Invitació al Bayon, que el Bayon va sortir a un ritme que era molt semblant a la samba arreu d'una pel·lícula que es deia Anna. Allà es va de conèixer el ritme del Bayon. Aquí en Pierre Miquel canta junt amb l'orquestra d'en Richard Cavert, una orquestra famosa francesa d'aquell temps.

I ara vindrà una figura folclòrica que ja està molt oblidada, que era la Manolita de Jerez. Va gravar alguns discos i ara en portaré un. La Niña del Cantarico és el títol.

vindrà una mezzosoprano barcelonina, la Conxita Supervia, que ens va deixar molt jove. A l'edat de 41 anys va morir en l'any de 1936 a Londres, la Conxita Supervia, i va fer moltes gravacions. I ara en portaré una, que precisament és un tema popular català, a la voreta del mar.

Orfeó sarrianenc és el que ve seguidament. Orfeó sarrianenc era de Sarrià, de Barcelona, i va ser aquest nom sobre Orfeó sarrianenc a partir d'acabada la guerra se'l va prohibir dir-se sarrianenc. I abans de la guerra va fer moltes gravacions i ara en portaré una de Orfeó sarrianenc, un vals que el títol és Sobre les oles, d'un mexicà que es deia Juventino Rosas. En aquí l'Orfeó sarrianenc va acompanyat de l'orquestra Crazy Boys, una orquestra famosa que actuava en la sala de festes, en la sala de festes famoses de Barcelona, la Granja Royal.

I ara passarem a recordar la figura d'en Don Costa, un vocalista dels Estats Units famós, que venia molt de discos en el seu temps. I el títol que porto d'ell es titula Bing Bang Bang.

La figura que ve a continuació és la Carmelita Aubert. La Carmelita Aubert, que va durant la Guerra Civil, actuava a Portugal, no va tornar, ja no la van deixar tornar perquè estava, el seu company sentimental era anarquista i aquí ho hagués passat malament i es va quedar a Portugal. Després va tornar a 1944 perquè li van oferir fer una pel·lícula i la van detenir les autoritats franquistes i van protestar molt a Portugal i la van tenir de deixar anar i ja no va tornar cap aquí fins una vegada es va instaurar la democràcia, la història de la Carmelita Aubert. I ara la recordarem amb una gravació que el títol és Comunista. Comunista, que és la nena de família benestant que el seu xicot la convenç perquè es faci comunista. Doncs és això. Això és, aquesta gravació és de 1936. Era abans precisament de la Guerra Civil.

Conmigo, bonita, vamos al rancho grande.

una sardana de propaganda d'un producte farmacèutic que era el Cerebrino Mandri, i van treure una sardana que era la sardana del Cerebrino Mandri. Aquí vindrà la Copa de Barcelona i les veus de la senyora Viladoms i de la Mili Sagi. Aquest disc és, ja dic, és un disc de propaganda, que amb una... jo vaig estar amb unes vacances i compartir amb Taube amb uns descendents dels fabricants del Cerebrino Mandri, i no sabien que havia sortit abans de la Guerra Civil aquesta sardana. Ara la sentirem.

El Bing Crosby, bé, a continuació, la gran veu, molt famosa en els Estats Units i arreu del món, en el tema Granada, la gran melodia popular del compositor Agustín Lara.

I tornarem a escoltar ara l'Orfeó de Sarrià, la Sarrianenc, d'abans de la Guerra Civil. Aquí també ve acompanyat aquest Orfeó per l'orquestra Crazy Boys i el títol és Aires Catalans.

ciutat del món, com la de Barcelona, que es diverteix tothom. Quan més la bossa sona, oidan, oidan, que duri tant com pugui, oidan, oidan, un o altre.

Luis Itacalli, una veu que anava amb la companyia de l'Artur Caps, de les revistes del Paral·lel. I en aquestes revistes sortia tot un reganzell de cançons que després van ser famoses. I en aquí la Luis Itacalli ens ofereix la Canció del Farolero, que ara ja no existeixen. Aquests senyors anaven cap a, quan es feia tard, encendre l'enllumenat amb un pal llarg que anava, connectava amb l'interruptor que estava dalt al farol, que allà no hi arribava ningú, només el faroler. I quan ja es feia clar el dia, passava a apagar-los. Aquesta era la funció del faroler, que ara ja no existeix. Doncs ara recordarem aquesta melodia.

I fins aquí l'espai de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que amb molt de gust us ofereix el col·leccionista de discos Josep Pons en les vies del comandament del so, el César Escobedo. I fins a la propera, adeu-siau a tothom.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
5: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
6: El Cant ha creat la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El Cant ha creat la seva primera entitat sardanista. Es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortí alega el tempus fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla.
7: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cuplejant.cat.
6: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la cobla passa per Alcanar. I així us ho expliquem.
7: Notícies. Societat.
6: Alcanar crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'Associació Sardanista d'Alcanar es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la cobla Ciutat de Cornellà. Entre les nou sardanes de la ballada s'interpretarà Alcanar de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una cobla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
7: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.

0: Coplejant
1: amb Caral Pedemonte.
2: Això era El Canà, de Francesc Marros.
0: Coplejant, les estrenes.
2: La Copla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Ortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, elegant el temps que fuig, i que podem escoltar ara mateix al podcast. Ortí explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la copla, i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la copla, com Xavier Ventosa, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Auferil. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la copla, que va ser impulsor, de fet, de la formació ara fa 50 anys, també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
3: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió, perquè és de l'Enric Ortí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però evidentment amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
2: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Copla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Ortí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enric Ortí.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cloenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Giovanni Bola de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la sardana durant tot el dia al bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials i imatges de la sardana, emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem. És de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Poblejant, les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Esbonants, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Esbonants.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
0: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de tres quarts de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars d'Ensaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina en homenatge a aquesta trobada d'ensaires a Montserrat. És d'Agustí Burgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgunyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues, som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot, i dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolà a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquiu d'Albera, i divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera, i el mateix divendres a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la cobla Rambles, i a les 8:30, 8è concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per cobla amb Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries, i la cobla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la cobla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, aprèn a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell, a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve, centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la Cobla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la Cobla Montgrins a la plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11, ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11, ballada a Mataró amb la Xaloc. I a 2 de 12, els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12, ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada. I a les 2 quarts de 12, Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora, a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa. I també a 2 de 12, la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la Cobla Rambles a Sant Joan d'Espí. I també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les Cobles Mediterrània Reu Jove. També a la 1 de 17è aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una cobla, la Servianenca. I a les 4, 56è aplec de primavera de Torelló amb les Cobles Bellpuig Milenari, la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Caçà, i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Cobla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la cobla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 65è aplec de la Sardana de Figueres, que arriba

que diumenge que ve, 17 de maig, a 11:15 i a 16:45 de la tarda, amb les Cobles Montgrín Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és una sardana que data de 1954.

0: Ens enconim.
1: Coplejant.cat. Notícies.
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la coble i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu. De fet, el saludem des d'aquí. Li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho ha de dir. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la Copla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016. L'escoltem.

0: escoplejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do, escoltem-la ara per acabar i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coplegeu força.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21. Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
1: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell amb Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes. Altra volta amb una nova edició de Ràdio Havanera, el vostre espai que us condueix un servidor, Rafael Corbí. Avui recuperem un disc a la nostra discografia de l'any 1999. Per començar el nostre espai, és el disc que van portar a terme el grup Barcarola, Societat Coral, batejat aleshores Allà en l'Havana. És el primer dels temes que hem escoltat d'aquest disc, que n'inclou de moltes i molt diferents, com per exemple aquest Allà en l'Havana, o per exemple també la balada d'en Lucas. Seguim doncs amb aquest programa que acabem de començar, que esperem que sigui del vostre agrat.

Escolta Ràdio Habanera, amb 24 hores d'habaneres i cant de taverna a radiohabanera.cat i a radiopalafrugell.cat.

Grup Barcarola, societat coral, molt vinculada amb aquesta societat coral del Penedès, el Coro de Vilafranca del Penedès, amb un repertori clàssic i en temes destacats de cançó de taverna i havaneres populars, aquest en disc editat originalment, que avui recuperem el 1999, El vell pescador, és un dels seus àlbums més coneguts. Després d'haver escoltat aquest tema, aquest Salió de Jamaica, tancarem el record d'aquest àlbum, el qual tornarem possiblement amb un altre programa, amb aquest tema que per mi era força desconegut. Es diu Els vaixells de Jean Carrasi, si es pronuncia així.

El grup Engavina, del qual ja hem escoltat en diversos àlbums al llarg de la nostra discografia, però aquest, en concret, no l'havíem escoltat cap vegada, el Nit de Festa i de Cançons, del 1988. També és un d'aquells àlbums que pensem recuperar a càrrec d'una gent, els dos germans, que ens varen visitar moltes vegades aquí, tant a Ràdio Venera com a Ràdio Palafrugell, fa moltíssims anys enrere, quan ens acompanyaven en aquesta terra. El grup Gavina, un grup fundat l'any 1975, si no vaig errat, i que estava format, recordem, per en Lluís Maria Noviola i la Maria del Carmen Noviola, amb dos germans, el tenor i la guitarra, i la Maria del Carmen, la Maria Carmen, mezzosoprano i percussió. Ferran Pérez i Jesús Lardín també havien format part de la formació, tot i que va tenir diverses etapes i canvis de veus. Aquesta és la seva música i així l'hem escoltat des d'aquest àlbum amb el primer dels temes, que és aquest Alabana, me voy niño, però també escoltarem No vull ser pescador.

Interpretacions del grup en Gavina, recordant el seu disc en Nit de Festa i Cançons, des del 1988, aquí a Ràdio Habanera, amb Cubanita Preciosa, i òbviament amb aquesta cançó, aquesta peça menys coneguda, però que donava nom al disc i que, de fet, l'obria. Grup Gavina, recordant-nos una vegada més, el Cel Cien, amb aquest Nit de Festa i de Cançons.

Segona part del nostre espai i un altre disc dels Pescadors de l'Escala. Hem escoltat molta música en tots els nostres programes i a través dels anys, però aquest disc en concret el recuperem en el dia d'avui, perquè mai l'havíem escoltat. La Rosa dels Vents, un disc que van publicar l'any 1997 i que contenia aquesta peça anomenada La Colombiana. Els Pescadors de l'Escala, un dels grups de veneres i cançó de taverna més emblemàtics i antics de Catalunya, fundat oficialment l'any 1960, i és un dels referents absoluts de la música popular marinera. En gent com en Quim Mas, l'Ernest Ollero, l'Albert Plat i en Jordi Cabarroques, però amb tot un llegat de gent, amb els primers integrants, en Ferran Català, en Llucià Carbó, en Joan Ferrés o en Carles Mallart. Més de 30 enregistraments discogràfics al llarg de la seva història. Aquí els escoltem ara mateix amb una segona peça que es diu El Llop de Mar.

Si ens aportaven aquesta peça, Zim Azdu, crec, sovint escrita correctament en euskera com Zim Ahadzu, una peça, òbviament, de producció basca, que es podria traduir com No puc oblidar o Inoblidable. Destaca per ser una incursió en la tradició musical d'Euskal Herria a càrrec dels Pescadors de l'Escala. Excel·lent aquesta interpretació que ens portaven, si no m'erro, des d'aquell 1997, aleshores, la formació dels Pescadors de l'Escala, que estaven en un moment de transició important cap a la creació pròpia, eren l'Albert Prat, en Quim Mas,

en Josep, en Joli i en Joan Ferrés. Aquests eren els integrants, crec, a la formació en aquell moment. Bé, doncs, acabem d'escoltar aquest tema, aquest Zim As Tu, dels Pescadors de l'Escala, i tancarem el repàs d'aquest disc, que retornarà també ben aviat amb altres peces, amb el Mariner de Terra Endins.

Doncs no sé si els heu reconegut, però també és un disc que no havíem escoltat mai en el nostre programa avui. Ha vingut bé de recuperar aquests quatre àlbums. 15 anys de Llops de Mar, un disc editat l'any 2001, del qual hem escoltat aquest Blanques como palomas per començar. També una altra de les trajectòries indispensables en formacions històriques de casa nostra, de Sant Feliu de Guíxols, fundada a finals del 1983. L'impuls original a la formació el van donar el tio, en Pepe Fernández i en Pep Giró. Recordem que fa uns anys van viure un relleu generacional prou important per tornar als escenaris. El disc 15 anys de Llops de Mar, també hi ha altres peces, és un disc publicat l'any 2001, i quan encara la formació mantenia bona part de l'ànima dels seus fundadors. Escoltem d'aquest disc la peça anomenada Entre les barques.

El grup Llops de Mar teníem previst 4 cançons, però se'ns ha allargat, n'escoltarem només 3, però prometo tornar-hi. Crec que en aquella època d'aquest disc, d'aquest 2001, el tio, en Pepe Fernández i en Pep Giró formaven part de la formació, encara, òbviament, i en Narcís Bartra i en Narcís Suárez. Aquells eren els integrants d'aquest recull celebratiu dels 15 anys de la formació. Ens acomiadem amb Rosina i us deixem fins a una propera edició de Ràdio Habanera. Recordeu que sempre ens podeu escoltar en tot moment les 24 hores del dia a radiohabanera.cat. A reveure.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Tornen les píndoles de benestar emocional. Ja podeu inscriure-us a la segona edició. Un espai pràctic i dinàmic per millorar la comunicació i sentir-nos millor en el nostre dia a dia, amb sessions conduïdes pel psicòleg especialista en educació emocional, Pau López. Tres sessions, tres oportunitats. El 12 de maig, autoconeixement al local social del carrer Ample. El 19 de maig, autocura al local social La Sauleda. I el 26 de maig, activació al local social Mas Mascort. Totes les sessions de 7 a 9 del vespre. I recordeu, places limitades, només per 20 persones per sessió. Inscripcions obertes a través del codi QR del cartell. Per a més informació, truqueu al 661 31 25 38. No us quedeu sense la plaça. Cuideu el vostre benestar emocional i apunteu-vos-hi. Us hi esperem.
2: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
3: A on?
2: Elreidelarajola.com.
4: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972-1702-77.
4: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
5: 45 anys, amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. El 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials. Clan Matinal, amb Vicenç Rodríguez, el programa més participatiu de Ràdio Palafrugell.
4: Què tal, Vicenç? Bon cap de setmana.
5: Anem fresquets, eh?
4: Anem fresquets, sí.
5: D'aquí 4 dies ens veuran en samarreta Interi.
4: No, perquè, a veure, escolta, tenim ja... Som al mes de maig, Vicenç?
5: Sí?
4: Som al mes de maig. Jo, quan penso en aquestes coses, és que d'aquí un mes ja serem al juny. D'aquí un mes ja estarem així amb el carrusel. És que és fa...
5: El temps fugit, que deien els antics.
4: Sí, però bé, en tot cas, doncs, ens centrarem en el moment i avui hem de fer el sorteig, eh?
5: Que mateix.
4: Va, portem sort, gent que tingui mala sort.
5: El bombo és...
4: No, sí, però vull dir que no sé.
5: Que és que ara no t'estic seguint, m'has fet un...
4: No m'has avisat. No, que a vegades hi ha gent que no té tanta sort, doncs això, que els hi demaneu, el bombo, sisplau.
5: El bombo va per lliure, tu.
4: No, ja ho sé, però sisplau, fes alguna cosa.
5: És molt democràtic. Tenim 47 participacions, a veure què serà. Doncs anem a posar les 47 boletes a dins del bombo i avui l'acudit és... A veure, a mi quan jo el vaig veure, doncs me va fer molta gràcia. Mira, és un senyor que arriba amb una botiga, amb uns grans magatzems d'esports, de roba esportiva i complements, no cal fer propaganda, i va despullat com sa mare el va portar al món. Clar, el guarda de seguretat la dues, escolti, respecte una mica d'imatge, que hi ha mainada, i miri, escolti, aquí hi ha un rètol que diu clarament 50% de descompte en pilotes. O sigui que, si no, canvia el rètol, la culpa de vostès. És molt bo.
4: Gens, sabia que volies anar en pilotes també aquí, per tenir un descompte.
5: No. Nosaltres no som magatzems de roba esportiva. No tragiversis les meves paraules.
4: Home, aniràs més fresc.
5: Com?
4: Aniràs més fresc.
5: Sí. Ai, però no acabarien gaire. Mira, l'últim de la llista, el 47. Ves per on? Ja ho diuen, que els primers seran... Els últims seran els primers al Regne dels Cels. Senyora Joana Lozano, enhorabona, de Mont-ras. Li ha tocat un sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals. Fins la pròxima setmana. Adéu.

0: Clan Matinal. Clan Matinal. El programa més participatiu de Ràdio Palafrugell. Amb en Vicenç Rodríguez posem el peu al coll al matí i ens acabem d'activar amb bon humor. La col·laboració dels oients i la millor música.
1: Podeu interactuar al nostre Facebook Matinal, Rafael Vicenç Matinal, Ràdio Palafrugell, o seguir-nos per Twitter, @matinal108.
0: Clan Matinal. Cada dia a partir de 2:15 del matí.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines digitals per l'ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge 10 de maig, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Calle Màlaga al Teatre Municipal de Palafrugell. La vida de la Maria Àngeles, una dona espanyola de 79 anys que viu sola a Tànger, al nord del Marroc, es capgira quan la seva filla Clara arriba des de Madrid per vendre l'apartament on ha viscut sempre. Decidida a quedar-se a la ciutat que l'ha vist créixer, farà tot el possible per conservar casa seva i recuperar les pertinences d'una vida sencera. Podrem veure la pel·lícula diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
3: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta. Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.

emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
4: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres a les 8 del vespre al Centre Fraternal, segon curs de sardanes, impartit per l'Associació Sardanista de Palafrugell. El preu general és de 25 euros, però amb descomptes pels socis del Centre Fraternal i de l'Associació Sardanista. Per fer les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: sa mare que te va parir.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

0: I know. I know.
1: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
3: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara. Més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
3: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: Tu hi ets i nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. No saps ni

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines Digitals per l'Ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 10 de maig, a les 12 del migdia, al Teatre Municipal de Palafrugell, El Monstre de Colors, una obra amb la companyia Tutatis Produccions dins de la programació familiar de la xarxa 2026. El Monstre de Colors és un personatge entranyable basat en el llibre de l'Anna Llenes, que provoca sentiments d'empatia entre els més petits i que els permet identificar i posar nom al que senten en cada moment. Tant el llibre com l'obra de teatre són eines pensades per facilitar l'expressió de les emocions dels més petits i dels no tan petits. Les entrades valen 6 euros i ja es poden comprar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal. Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Saulena, La Punxa, Mas Mascot, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada de

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
5: A continuació, escoltes Top Country Music, la música country d'actualitat.

Benvinguts i benvingudes al Top Country Music, la música country d'actualitat en la qual repassem les llistes de Music Row, el Country Breakout Radio Chart. La novetat més alta de la setmana és aquesta artista nascuda a Carolina del Nord, criada a Pennsilvània i establerta a Nashville, Karen Dixon. Ella ens acompanya en la novetat més alta de la setmana, a la posició número 69, amb Bird in a Cage. El següent a la llista és aquest cantant de Paducah, de l'estat de Kentucky, Something That I Need, és Carson Beyer, que debuta al número 76.

Aquesta és la música d'en Carson Beyer, i aquesta que ve ara és la novetat que ens aporta la Cassie Musgraves des del seu àlbum Middle of Nowhere, una cançó excepcional que s'inspira en les seves arrels a Texas. Cassie Musgraves debuta aquesta setmana a la posició número 77 amb la cançó Dry Spell. It's been

Com sempre, cada setmana en el Top Country Music comencem amb les novetats a la llista de Music Row, i aquesta és la que ens aportava Casimus Graves al 77. Al 78, una posició per darrere, el cantant originari de l'estat d'Ohio, de la població de Frederictown, en Preston Cooper. Això es diu One More for the Road, al Country Breakout Radio Chart, número 78.

I el que farem serà tancar les novetats aquesta setmana amb la posició número 80, on debuta el nou senzill del cantant de Carolina del Nord, Michael Raven, un músic de country rock conegut per les cançons Never Letting Anyone In o Bends It Like a Guitar String. Ens presenta el seu darrer senzill, es diu Since Got No Sleep.

La cançó que fa moltíssimes setmanes que ens acompanya baixa del 4 al 5 a l'ex número 1 de Cody Johnson, aquest en The Fall, el Country Breakout Radio Chart de Music Row després de 49 setmanes. El número 4 pujant des del 7, novetat al top 5, 7 setmanes en llista per la meravellosa, no n'hi ha dubte, Ella Langley, que tornarà a triomfar amb un altre senzill des del seu àlbum Dandelion. Això es diu Be Her.

És una de les triomfadores, sens dubte, a l'actualitat de la música country, a la Langley, número 4 aquesta setmana amb Be Her, i el número 3, 12 setmanes en llista, i número 1 la setmana passada, Luke Combs. Això es diu Sleepless in a Hotel Room.

Una d'aquestes estrelles, noves estrelles de la música country, que va passar ràpidament de ser una estrella del futbol universitari a un dels millors artistes emergents de més rellevants de Nashville. Des de Kalama, a l'estat de Washington, també havia estat el número 1 en Tucker Wetmore, i aquesta cançó, que aquesta setmana puja del 3 al 2, es diu Bruno.

0: número 1 de la setmana, l'actor i cantant que es coneix com a Riley Green, anomenat l'estrella més sexy de la música country per la revista People el 2025 i que va debutar recentment també a la sèrie Marshals, l'spin-off de Yellowstone. És un personatge conegudíssim del món de la música actual, del món del country, i arriba el número 1 amb aquesta cançó que es diu Change My Mind, la setmana passada el número 2, 15 setmanes en llista per aquesta cançó que pertany al seu àlbum Don't Mind If I Do, escrita per ell mateix al costat d'Eric Gillan i Randy Montana.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Són les cançons dels artistes que poden arribar a triomfar ben aviat a la llista de Music Row, Soon to be Charting, On Deck. Move On és una cançó llançada al mercat en discogràfic el setembre de 2025 a càrrec del cantant de Boston, Kevin Powers, al costat d'en Chavuzzi, i això es diu Move On, i és la cançó que figura a la primera posició d'aquesta minilista. I després hi trobem aquesta excepcional formació que es diu Parmalee and God Knew Better.

Escoltes Top Country Music amb Rafael Corbí, la música country tal com sona avui en dia. També... Escoltes Top Country

0: Addis Love, cantant i compositor emergent de música country soul, originari de Trinidad i Tobago, barrejant arrels caribenyes amb el gènere més country, més tradicional amb les seves cançons. La trobàvem amb aquesta cançó, amb aquesta peça anomenada així, Born to Roam. També trobem a Greg Pratt, que ens aporta aquest preciós country, Grace Her.
1: Attitude tone F-250, cranking up a little Joe Diffie. Filling her tank up next to me. Must have been map code destiny. Looking sweeter than Tupelo honey. Shining brighter than jukebox money.

0: must have been map code destiny.
1: Tanquem la paradeta amb aquesta llista, de la minillista dels èxits del demà, amb Cam Shelton, un cantant originari d'Arkansas que resideix a prop de Nashville, Tennessee, com dels altres. Amb un so modern, però combinant-ho amb arrels tradicionals, ens aporta aquesta preciositat que es diu My Grandpa and My Old Man.

les cançons més importants de la setmana les escoltem amb aquesta recta final del Top Country Music, amb aquest Woman de Kane Brown, que puja del 34 al 27 en 4 setmanes en llista. A darrere hi trobem del 61 al 46, 15 posicions amunt, segona setmana en llista per aquest tema preciós de Dan and Shay. Això és dir...

So. Sí, anem tancant el nostre programa Say So de Dan and Shay. La darrera de les cançons que escoltarem és el tema que puja del 22 al 19, 10 setmanes en llista, per la col·laboració de George Birch amb Luke Ryan. Això es diu Right, Right, Route. I d'aquesta manera tanquem el Country Breakout Radio Chart Music Row Top Country Music per una altra setmana. Salutacions i fins ben aviat.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament, i us vull convidar a commemorar amb nosaltres el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Enguany tenim quatre activitats principals. Tenim, per començar, el dimecres 13, un tall infantil d'origami de primavera a la Biblioteca de Palafrugell. El dijous 14 tenim la segona jornada de diversitat familiar i educació, Memorial Glòria Canyet, que es farà a l'Auditori del Museu del Suro a càrrec de la Fundació Pallac. El diumenge 17 tenim una ballada de l'Indie Hop amb un punt informatiu de l'espai LGTBI+, i un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+, al món animal, que es farà a Plaça Nova a càrrec del Rapid Swing i Windy Hoppers amb la col·laboració de l'Ajuntament. I finalment, el dimecres 27, tenim una hora del conte, històries que trenquen motlles, a la Biblioteca de Palafrugell. Totes les activitats són gratuïtes i només requereix inscripció prèvia les activitats de la biblioteca, que es podran fer aproximadament una setmana abans de la pròpia activitat. Esperem que aquesta programació us agradi i us animem a participar i a commemorar la diversitat.
2: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
3: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Palafrugell.
1: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
2: Tots els esports, tots els esportistes.
1: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes.
2: O com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
1: Per tant, 633 10 16 53.
2: 633 10 16 53.
1: Envieu-nos les vostres notes de veu.
0: Palasport amb Rafael Corbí a la nostra web.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.
1: Ara que estem sentats,

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa?

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.
1: Ser diferent

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte 9 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell, monòleg Escocia amb Xavi Franquesa, dins del cicle de comèdia de la Costa Brava Sonats. Amb més de 25 anys d'escenaris, Xavi Franquesa ha anat afinant el seu humor fins a convertir-se en un showman amb segell propi. El seu estil és directe, àcid i sense filtres. Una comèdia ràpida, intel·ligent i molt connectada amb el públic, sempre des del sarcasme i la ironia. Les entrades ja es poden comprar al web sonats.cat i valen 18 euros.
4: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
5: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
4: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
5: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
4: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.
5: A totes les plataformes.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
2: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell,

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
4: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
5: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
4: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
5: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
6: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana, monogràfic de Michael, la pel·lícula sobre Michael Jackson. En parlarem no només des del vessant cinematogràfic, del que veiem dins i fora de la pantalla, sinó que també intentarem complementar-ho amb detalls que, per qüestió de temps, la pel·lícula no pot abordar dins el marc temporal que proposa, que arriba fins al 1987 amb la publicació de Bat. Avui ens acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i qui us parla en la direcció i presentació, l'Ignasi Herbat. Per parlar de Michael tenim una estrella convidada, l'expert musical Jordi Novell. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el compartirem amb l'estrella del pop més gran de tots els temps. Comencem! You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time. Aquesta setmana, ja ho hem dit, el Ningú no és perfecte, tenim Michael, la pel·lícula biogràfica musical que ens parla de la vida de l'artista nord-americà, un Michael Jackson, aquest Michael que ens arribarà, dirigida per Anton Fuqua i escrita per John Logan. Per parlar-ne, per una banda, la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
1: Gràcies.
0: I avui també ens acompanya una estrella convidada. Tenim aquí entre nosaltres en Jordi Novell, autor del llibre il·lustrat per la Maria Picasso, 150 anys amb veu de dona, editat per Enderroc Llibres, expert musical, i estem molt contents, Jordi, avui de tenir-te aquí juntament amb el no present, que és Michael Jackson.
2: Jo també decidi. Gràcies.
0: Molt bé, doncs, si cas us pregunto què us ha semblat la pel·li, unes primeres impressions generals, i anem desgranant a partir d'aquí.
1: Jo diré que la pel·lícula m'ha agradat com a pel·lícula, és entretinguda, i el que m'ha servit és per recordar Michael Jackson. Perquè el tenia una mica oblidat. Hi ha moments que han volgut emocionar, i és veritat que són emotius, però són moments que ja hem viscut nosaltres de joves, veient els seus videoclips, o com li deia ell, les seves pel·lícules curtes, no? Tornar-lo a sentir, recuperar les cançons... No sabem si és cert o no. No sé si en Jordi ens ho podrà dir. Tot allò que hi ha darrere dels escenaris, tot allò que... La seva manera de crear, perquè han volgut també en aquesta pel·lícula, que és veritat que l'han fet amb molt d'amor, per amor de la família i de tot un cercle molt gros de gent que hi ha treballat, de ressaltar aquesta faceta de creador dels seus propis temes, que això també m'agradarà parlar-ho amb en Jordi, no? Perquè tot això potser ha quedat una mica a l'oblit, què va crear i què no, i aquest Michael d'estrella infantil i aquest pare, que sembla un estereotip que es va repetint com a pare d'altres estrelles de la música. Mira, versió original, vista, està bé, és emotiva a trossos i passa ràpid.
0: Dos horetes.
1: Sí, però vull dir que no t'avorreixes.
0: No, què va, superentretinguda.
1: I en Jafar Jackson ho fa bé. I el nen, en Giuliano...
0: Giuliano Baldi.
1: Giuliano Baldi.
0: Quin descobriment, aquest nano.
1: És un crac.
0: Inclús millor que en Jafar Jackson a vegades.
1: És un crac.
0: Molt sí, sí. Bo. Sí, sí. Veies el Michael Jackson petit, tal qual.
1: Saps què passa? Que jo no el recordo tant de petit. Recordo el tema, ABC. Molt. Molt aquell. Molt. Però aquí és una cosa, la memòria, ara en parlarem amb en Jordi, la memòria musical i sentimental de quan eres petit, jo crec que vaig escoltar més Parxís que no pas l'ABC, perdó, però jo estava intentant recordar com escoltava jo aquest tema, com el sentia, quan, i jo, l'ABC, molt.
0: Jordi.
2: Què he de dir?
0: Ataquem la pel·lícula primer.
1: Ai.
2: No, és curiós perquè és una pel·lícula que té... Al final és com una recepta de cuina, no? Té els ingredients molt bons, és a dir, té la música que és increïble, té unes interpretacions que estan molt bé, amb algun personatge una mica més estereotipat, però al final els actors jo crec que estan bé, fan el que els hi fan fer. La producció és bastant impecable, però crec que no funciona, des del meu punt de vista. El guió és molt pla i explica, crec, una història molt, molt blanca, perdó pel joc de paraules, però molt, molt, molt blanca sobre la història de Michael Jackson. Infantilitza molt el personatge. O sigui, jo crec que és una pel·lícula útil per la connexió que comentaves abans, Marta, amb la memòria musical, no? que tots tenim, i ens ha tirat bastants anys enrere, no? De quan escoltàvem el Thriller o el Bad, i, home, en el meu cas, almenys. I també crec que pot servir per les noves generacions. Jo vaig anar-hi, per exemple, amb la meva filla, i va agafar un cert interès per les cançons, no? Però, clar, en un personatge on tenim... Perquè, precisament, la pel·lícula el que ensenya és això. És un personatge que tenia tota la part visual de la música molt ben conceptualitzada. De fet, es veu un moment, crec que és dels millors moments de la pel·lícula, quan està gravant el videoclip de Thriller, que es veu pel darrere el John Landis, com l'està dirigint, a més molt ben recreat, no? I a més explica això de sobretot, filma amb els peus, no? Que és una cosa que després el director no fa, no ja. Filma sempre els peus, no? I que a vegades una sensació una mica rara, molts primers plans. Però aquesta manera de diguem-ne, aquesta concepció que tenia sobre el món audiovisual Michael Jackson fa de que quan tu recrees això, el que estàs fent és imitar-ho, i al final l'original sempre és millor que la imitació, no? O sigui, els clips de Michael Jackson són una gran pel·lícula. Si els poses, el de Bata va dirigir els Scorsese, per exemple. Sí. No? És envoltada de bons directors, tenia pressupost per fer-ho, tenia talent, i tota la part aquesta musical que dieu, hi ha, per exemple, un documental que crec que es diu Quincy, que és un, diguem-ne, al voltant de la figura d'aquest gran productor nord-americà, que és el que fa Michael Jackson després dels Jackson 5, i treballa amb ell els discos que són història de la música pop, que són Off the Wall, Thriller i Bad, no? Que sobretot els dos primers és on es centra ben bé la pel·lícula, i explica com feien les cançons. I tu sí que veus aquest Michael Jackson creatiu i com, diguem-ne, no del conflicte, sinó de la col·laboració entre dues persones com el Michael Jackson, que tenia unes grans intuïcions, i el Quincy Jones, que era un pou de ciència, venia del món del jazz i havia tocat amb els millors, havia fet arranjaments per Sinatra, vol dir, ho has fet tot en aquest ja. Món, com junts podíem canviar la història de la música de pop. I això no es veu. Al final, el gran dubte creatiu de és un exemple, però el gran dubte creatiu que té Michael Jackson és quin nom li posa al disc, no? Si li posa Thriller, Human Nature, o li posa The Girl Is Mine. Vull dir, era una cosa absolutament circumstancial que i a més hi ha un gag, si podem dir un gag, que està a la piscina intentant que Déu l'inspiri, no?
0: Sí.
2: Jo no crec que la cosa funcioni així. És a dir, el Michael Jackson estava moltes hores treballant, es veu que era un obsés del treball, estava moltes hores gravant, fent maquetes, ballant, no? Assajant tots aquests banys. Sembla que balli d'un dia per l'altre, no? Bueno, va, ara començaré a moure.
0: Sí, perquè no veiem com n'aprèn, no? És a dir, tot és pam, pam, pam.
2: No, jo crec que, clar, a més la pel·lícula acaba en un moment, acaba amb el bat en directe, que... calculo que és l'any 88, crec que és...
0: Sí, clar, es menja un espai de temps important, sí.
2: Clar, salta el 84-88, tota la part post-88 no la toca, sembla que hi haurà un Michael 2.
0: Sí, o un Jackson, no? Diuen, si l'has dit Michael, la segona la idea amb Jackson.
2: Clar, però jo aquesta segona part, si existeix, no la veig amb aquest to. És a dir, ha de ser bastant més fosca.
0: Ja, yeah, però serà complicat, perquè dius... I això és un tema de debat, perquè tens una primera part que és de bon rotllo, és una feel-good movie, clarament, la pel·lícula, no? Aleshores, tota aquesta gran audiència que està tenint aquesta pel·lícula, si tu fas una cosa més fosca, recuperaràs... O sigui, tu has portat la teva filla a veure aquesta pel·lícula. Potser la segona, depèn del to, ja no. Clar, i no crec que ells vulguin això. Aleshores, jo crec que ho faran d'alguna manera per poder conservar aquesta part que tan bé ha funcionat a la pel·lícula, no? Perquè sí que és veritat, ara en parlarem després, que hi havia aquesta part més fosca incorporada en aquesta pel·lícula, no? Però que es va haver de treure, i ara explicarem els motius i com va anar tot plegant, no? Uh-huh. Però jo crec que al final això ha beneficiat perquè és una feel-good movie i al final, doncs, és aquesta sensació molt semblant a Bohemian Rhapsody, que és una pel·lícula que a mi recorda molt. Clar, el productor és el mateix, per tant, ha intentat extrapolar el model que també li va funcionar allà, que gairebé va recaptar 1.000 milions de dòlars, amb la figura de Michael Jackson, que potser és inclús encara més potent, no?, que Freddie Mercury. Aleshores...
2: Passa que no tens la necessitat de blanquejar la trajectòria d'un personatge. És a dir, el cas de Freddie Mercury, diguem-ne, és un personatge que també és un músic que ja va morir, ja havia fet la seva obra, i al final no tens cap necessitat de redempció, no? Va morir, va tenir un bon homenatge. Quan mor Michael Jackson, mor una mica en fals, mor de cop, sí, inesperadament, i després de tota una sèrie d'escàndols, amb la qual cosa sí que hi ha una certa ansietat per tot aquest entorn, crec, d'intentar construir un relat diferent, no?, sobre la seva vida. I jo crec que aquesta operació comença amb Michael 1, no?, i és possible que vagi avançant, però diguem-ne, sí que hi ha una necessitat de construir una nova lectura sobre Michael Jackson. Mm.
0: De la pel·lícula, doncs, res, del que heu dit vosaltres, jo afegir que m'han encantat tota la part musical de la pel·li, tot el que és la recreació dels concerts, la recreació dels videoclips, el Jafar Jackson, que és el seu nebot, el fill d'en Germain, doncs ho clava. La veritat és que capta els gestos, inclús els més petits, la veu, el somriure, no? Aquestes coses tan particulars que tenia Michael Jackson, l'actor ho sap portar molt bé. Parlaves de la versió original, crec que aquesta s'ha doncs, de mirar a veure si trobeu la sessió per encaixar-ho, per encaixar la versió original, perquè sí que valdrà la pena, i sobretot molta música que té la pel·lícula, això, que molta gent la redescobreixi o que de cop et vinguin els records i que realment vegis aquest artista que era Michael Jackson, que no hi ha hagut cap igual. Sí que és veritat que Elvis, doncs, però clar, jo Elvis no l'he conegut, no? Quan ell era en vida, aleshores Michael Jackson per mi ha estat el que per molta gent devia ser Elvis en el seu moment, no? I té aquesta cosa també de transcendir la música, de ser un personatge de cultura popular, no? Això que feia que anava a tot el món, vull dir, era potser la persona més coneguda del planeta, no? Quan traia un videoclip era un esdeveniment, quan traia un single o un disc, no? Aleshores era... tot això jo no ho he vist en cap altre artista.
1: I és tenia veritat... amics sospitosos, animals.
0: Sí, clar, l'altre és les excentricitats, que això que la pel·lícula en parla no t'ho amaga, però bueno, són petites pinzellades, no? Les embàbels,
1: no
0: les girafes...
1: No passa res. En George Clooney tenia un porc de mascota, no passa
0: sí,
1: res.
0: Sí, però clar, Michael Jackson era un darrere l'altre, vull dir que al final no era només embàbels el mico, sinó que al final va tenir un zoològic...
2: Crec que encara viu embàbels, eh?
0: Sí, té 40 i escaig anys.
1: 45, em penso que em vas passar...
0: Sí, una foto amb el Jafar Jackson el va portar a veure'l, perquè ara està, diguéssim, en un lloc...
1: En un santuari d'aquests animals.
2: Un spin-off amb en Babels estaria bé, eh?
1: En Babels sap moltes més coses que qualsevol ésser de la Terra sobre Michael Jackson.
2: És possible.
0: M'agrada molt també la pel·li i la fotografia, perquè transcorren diferents dècades i aleshores sap cinematogràficament com...
1: Està molt cuidat, això.
0: Sí, tot el que és imatge també la pel·li ho porta molt i molt bé. I potser la part més fosca és la del pare, que bàsicament està retratat com el dolent de la pel·li. I tot i que bé, el dolent, perquè també cinematogràficament a l'hora d'explicar històries, doncs si ho fem així també és molt més fàcil i tal, no? Però sí que és cert que el pare era una figura que sí, es traia el cinturó i li donava, i de fet en Michael Jackson això ho va explicar en una entrevista a Oprah Winfrey i explicava doncs, que li va suposar uns traumes, però clar, la mare també deia que en aquella època això era normal. Aleshores, bueno, però va traumatitzar una cosa o una treu l'altra, no? Dintre de la normalitat, era com que ells no veien que el pare fes res malament, mal fet, no?
2: De fet, hi ha una denúncia de la Janet Jackson d'abusos del pare. A Janet no surt al documental.
1: No.
2: Al documental, perdó, de la pel·lícula.
1: No, sí. No vol. No va voler, penso, no?
0: Sí, no va voler sortir, sí. Sí, sí. Podia sortir, però bé, també hi ha que diu que el seu paper era molt menor... Uh-huh. I que, doncs...
1: Potser li van passar el guió i va dir, no m'interessa.
0: No, també es veu que podria haver un tema de calés. Que,
1: també.
0: Que no.
1: Home, la Janet ha fet calés amb la música, eh?
2: Segur i tant. I qual espera el seu biopic, Janet.
1: Exacte.
0: Sí, bueno, doncs ja podria ser, no? El nivell de producció que dèiem, doncs crec que també és un nivell altíssim i aquest focus que posa la pel·lícula, sobretot a la vida professional, passa més per pinzellades amb altres capítols, potser més... personals, hem de dir que això sí, fuig de qualsevol morbositat la pel·lícula i el que hem dit abans, també entretinguda, i ja veurem què passarà. I sobre la controvèrsia, perquè de fet, doncs, quant a la crítica nord-americana hi ha hagut força controvèrsia en la pel·lícula, a mi m'agrada jutjar-la una mica pel que és la pel·lícula i jo crec que potser si haguéssim vist una part més fosca i morbosa, no sé si a mi em venia de gust veure això, no? A més, és una celebració de l'artista i de la música i i poca cosa més, perquè si la comparem, per exemple, les dues biopics que es van fer d'Elvis, no? El del Baz Luhrmann i llavors el de Priscilla que va fer Sofia Coppola. Un és un Elvis més lluminós, l'altre és la seva vessant més fosca, però quina és millor pel·lícula? Per mi no hi ha color. O sigui, l'Elvis del Baz Luhrmann és un festival, és un pel·liculot. L'altre, a mi no em va agradar, per no dir una altra paraula, no? Aleshores, a vegades també me poso en el cap de anem a veure una pel·lícula, això és ficció, no és un documental, per tant podem jugar una mica, trencar les regles i al final que busca una pel·lícula, sobretot una que hi ha tants calés com aquesta, entretenir, no? És un entreteniment. I com a tal a mi m'ha funcionat la mar de bé. Doncs comentem temes de producció de la pel·lícula, comencem explicant, bé, que ja ho havien dit una mica abans, novembre del 2019, Graham King, que és el productor de Bohemian Rhapsody, contracta John Logan com a guionista. I aquí ens situem a gener de 2023, que s'anuncia que Anthony Fuqua seria el director. Ell de musicals no n'ha fet, però sí que és conegut de pel·lícules com, per exemple, Training Day del 2001 o The Equalizer, aquestes pel·lícules amb Denzel Washington, que doncs, ha dirigit la trilogia, no? King sí que havia dit que havia entrevistat durant tots aquests anys a persones que coneixien a Michael Jackson per tal de preparar la pel·lícula. I si parlem del cast que s'ha reunit, i bé, anem aquí desgranant una mica, començant doncs, per en Jafar Jackson, que fa de Michael Jackson, té 29 anys avui en dia i és fill de Jermaine. La seva mare és colombiana.
1: Gran feina de maquillatge i de vestuari. Eh?
0: Correcte.
1: Molta recerca.
0: Super. El Giuliano Baldi doncs, fa del jove Michael, 12 anyets té la criatura i és espectacular.
1: És brillant, és una fava aquest
2: nen. Sembla més jove, més.
0: A mi m'encanta el moment aquell de la pel·li que la gent li diu que es tregui anys, no?
1: Sí, que li diu que en tenia 10 i diu en tinc 8. I els germans se'l queden mirant com, però què diu aquest? Se li ha anat la castanya.
0: Arriba el de màrqueting i ja sap una mica el que ha de fer, no? És millor estrella quan més petit siguis, no? Vull dir que, i pots mentir sobre la teva edat. Vull dir que ja és una cosa que ja va aprendre de petit. Tenim el Colman Domingo, que fa del pare, en Joseph Jackson, que és un actor que havíem vist, per exemple, en sèries com Fear the Walking Dead, i...
1: Jo no l'he vist.
0: No, és que jo ja me vaig quedar amb l'anterior i la vaig deixar també.
1: Vull dir
0: que...
1: rotllo.
0: El pare, que déu-n'hi-do, va viure fins al 2018, va morir amb 89 anys.
1: La mare és viva?
0: La mare és viva. O sigui, la mare, que és la Nia Long, a la pel·lícula, té 95 anys.
1: No la Nia, eh?
0: No,
1: la
0: no,
1: mare.
0: La mare, de veritat.
2: Es van separar o no?
0: Es van separar, sí, perquè... Eren 9 germans. Un era bessó i va morir, crec, durant el part. Aleshores eren 8. I el pare va tenir una aventura i va tenir un altre fill amb una altra parella extramatrimonial, no? I al final crec que per les infidelitats i tal es van separar, però ja de grans, eh? En aquest cas la Nia Long sí que, doncs, se li ha preguntat si va poder veure a la mare, ja que era viva, i diu, doncs, que no la va poder veure, però que...
1: És que crec que l'actriu, que ara no em ve al cap, eh? Sí. Que fa de la Toya,
0: sí,
1: no va conèixer la Toya,
0: yeah,
1: Jackson. Sí que la gent o el productor li deia escriu-li, fes-li un missatge directe per Instagram, que, i ella no s'hi veia en cor de fer-ho. I he vist, perquè he estat mirant entrevistes aquesta setmana per bueno, tenir més informació per ara... I que en una premiere d'aquestes, no sé si a Los Angeles, o no sé si s'ho fan venir bé, però és just en aquell moment que li estan fent l'entrevista al presentador periodista en concret i l'anima a... Mira, hi ha la Toya allà darrere teu, ves-la saludar. Aquestes coses que fan sí. Tan bé els americans. I sí, va una mica doncs en peus de plom perquè ja se la veu que són intocables. Els Jackson, o sigui,
2: clar.
1: Estan una mica protegits. I sí, va, i li dona les mans, res, 5 segons, i torna davant del micro a les càmeres i diu, estic frisant, ha estat el més excitant que... No? I pobre, una actriu molt jove que amb la vaga de guionistes i no havia treballat en molt de temps. Vull dir que... I el personatge que li dona és la Toya, que trist paper, però... Jo he trobat a faltar una mica més d'interacció amb la família.
0: Però
1: no sé, una cosa molt estranya, no?
0: Hi ha poc, perquè és que, clar, és que no hi ha temps per tot. És a dir, per exemple, tota la part dels Jackson 5 podria ser una pel·lícula per ella mateixa.
1: Sí, tant! Podria haver fet la pel·lícula dels Jackson 5.
2: A mi em va semblar la part més interessant, perquè al final, jo crec, sortint de la pel·lícula, què has après de Michael Jackson? Hòstia, jo no he après res que no sabés abans, eh? I més enllà de que pugui interessar més o menys, són coses bastant òbvies. No? És més, hi ha coses de la seva vida o circumstàncies de la seva feina que no s'expliquen. Al final, dedica tant temps, per exemple, a l'incendi del...
1: De la Pepsi.
0: És que saps el que han volgut fer, Jordi? No he après res de Michael Jackson, no, perquè l'objectiu no era aquest, però...
2: Has d'oblidar de Michael Jackson, no has d'aprendre.
0: Els fans de Michael Jackson s'han retrobat amb Michael Jackson. La pel·lícula, en certa manera, ha ressuscitat a Michael Jackson. Jo crec que això és el que, bueno, ens han enxerinat, no? Molts de dir, hòstia, torna a ser viu, torna a ser aquella cosa, no?
1: A mi realment m'ha agradat que podia haver estat un documental, fals documental, dels Jackson, del Jackson 5, sí, no? Sí, de petits, sí. De com van tocar a l'institut, del premi que van guanyar, perquè hi ha algunes fotos encara en blanc i negre, de com anaven amb aquella Volkswagen, els nens exhausts, cansadíssims perquè anaven a escola perquè en aquella època crec que el més gran tenia 18 anys, llavors ves baixant. Sí. Després escola, bolos, la nit, ves tard a dormir, un nen de, no, 8, 10 anys. Ostres, déu-n'hi-do, una casa molt petita, a Gary... Indiana.
0: Clar, tu diràs.
1: Qui li anava a dir? Sempre les estrelles surten dels llocs més insospitats.
0: Sí, sí, sí. Qui sí que va conèixer la mare va ser Graham King, el productor, que va dir que va ser un dels moments culminants de la seva carrera, que va anar a casa la Catherine, li va ensenyar, doncs, en Jafar, no?, el seu net, vestit, maquillat amb el cabell de Michael Jackson. La dona, doncs, estava en cadira de rodes. Ja diu que simplement li va dir això és en Michael i va ser un moment molt emotiu, no? L'altre càsting important a la pel·lícula és Miles Teller, que interpreta John Branca, aquest advocat i representant.
1: Aquest personatge.
0: Sí, John Branca, que ha estat productor de la pel·lícula, clar, per altra banda, per tant, ja s'ha assegurat de tenir un bon...
2: molt guapo.
0: De tenir un bon càsting.
1: No era tan guapo a la vida real.
0: Home, que dius, bueno, ja que m'ha sortit una pel·lícula, pues, veure, algú millor que jo.
2: Sí, és un personatge molt amable a la pel·lícula.
0: Molt, molt,
1: jo
0: molt.
1: Jo vaig sospitar que no podia ser.
2: Un tio que porta al carrer Michael Jackson no pot ser tan amable.
1: No.
2: Per descomptat. És un cretí integral. De cara als mitjans, clar, de cara a les discogràfiques, està allà... Hi ha un moment de la negociació, ara parlar, suposo, del personatge, el director d'Epic, la discogràfica de Michael Jackson, que és un cert de càsting, per mi. Hi ha un moment que està negociant allà, el tio, pràcticament, no va de boca. Ha de ser la persona que ha de dirigir aquesta negociació, no? I al final és... Bueno, és un tio que va visitar el Michael Jackson a l'hospital i li porta un nino de Mickey Mouse, no? Aquest és el tarannà que confereixen aquest personatge, que sí, va ser clau, en la carrera de Michael Jackson, però que segurament no era així, tan amable.
0: Uh-huh. Dels germans, doncs, apareixen a la pel·lícula en Jermaine, en Marlon, en Tito, Jackie i la Toya, no? I hem dit la Janet Jackson, que potser és la més coneguda dels germans.
1: Pel públic.
0: Pel públic, doncs, no apareix perquè no va voler aparèixer, tot i donar suport a en Jafar. Llavors tenim aquest portal que és Temazeta, no?, que sempre, doncs... va una mica més enllà, que va informar que no estava conforme amb el pes del guió i...
1: El tema Z, a veure, fa una mica de fantasia amb el que escriu.
0: Però hem de tenir en compte una cosa, també, que la part, diguéssim, primera de la pel·lícula, ella seria un bebè, per tant...
1: Clar.
0: Tampoc és que hi hagués d'aparèixer. Però la segona part, no?, quan ja, bueno, ja més petita podia haver, però no es van posar d'acord, sigui amb els calés o pel que sigui, i al final és ella que no ha volgut sortir.
1: I llavors hi ha un de més petit de Michael, que és en Randy, que el va substituir en els... Això perquè ho he llegit jo, bé, ni idea ja,
0: uh-huh.
1: I penso, tots tenen talent en aquesta família.
2: Sí, però Jackson 5, quan Michael Jackson plega, segueixen.
1: Sí, sí.
2: Al final, diguem-ne, d'una manera bastant decadent, però segueixen uns anys més. Sí, sí.
1: Home, la...
2: S'ha de tirar la botifarrada.
1: Sí, sí. Allà on posava la banya...
2: Sí, sí.
1: Era un pare tossut.
0: Sí, perquè Michael és nascut el 58 i en Randy el 61.
1: Mm.
0: Sí, és la Janet, que neix el 66.
1: És la més petita, potser? Janet Jackson?
0: Sí, bueno, llavors el fill aquest que va tenir el pare amb una altra dona fruit d'un adulteri, que és del 74.
1: Ui, un adulteri. Feia molt de temps que no sentia aquesta paraula.
0: Sí, sí.
1: T'has posat en l'època, eh?
0: En l'època total, en l'època total, sí.
2: Molts deu manaments, això.
0: Exacte. Total, buscar el terme legal. Bé, doncs aquest doncs seria el tema dels germans. Llavors també s'ha parlat de que no surt Diana Ross, no? Diana Ross, que va ser un...
1: Això t'ho volia preguntar.
0: Personatge important en la carrera del Jackson 5 en el seu moment.
1: Com és?
2: No ho sé. Per què no surt? No ho sé. No,
0: temes legals, ara us ho explicaré.
2: Sí? Sí. Explica-ho.
0: Doncs no, simplement que Kat Graham era l'actriu que havia estat contractada per interpretar i no sé si fins i tot havia arribat a rodar alguna escena, com a Diana Ross. El cas és que, bueno, ella mateixa va explicar bàsicament l'absència en el biòpic, no? Que abans de l'estrena de la pel·lícula doncs va explicar que certes consideracions legals van afectar algunes escenes, incloses les que va rodar amb el repartiment. Aleshores, sí que va rodar alguna escena. No ha explicat quines consideracions legals, concretament, però sí que ha estat un tema que...
1: Era de les millors amigues de Michael Jackson.
0: Sí, sí, sí. I ells ho han... Ella mateixa, clar, l'actriu que havia fet el paper, diu, malauradament, en aquests moments ja no formen part del muntatge final... tot i que s'ha intentat preservar la major part de la història possible.
2: És que el retret que fan de la figura de Michael Jackson com una persona que està permanentment sola és poc creïble, també. O sigui, algun tipus d'entorn havia de tenir Michael Jackson. I això no és un retret, crec.
1: Sí que és veritat que el que, que sents com a, o el que veus i com a conclusió, el que tu n'extreus d'una manera molt senzilla és que ell troba en la seva mare el seu refugi. Sí que és cert que ho ha dit, i ho havia dit, crec que en vida, que era la llum de la seva vida, la seva mare, i era qui l'entenia, i que alguna vegada havia declarat a Michael Jackson que tant de bo hagués entès el seu pare, perquè potser no acabava d'entendre'l. Eren segurament, com ens passa a molts, dos personalitats que xocaven bastant. I a la pel·lícula t'han volgut, d'una forma molt mastegada, a l'hora de construir el personatge i la personalitat de Michael Jackson amb imatges que són contigües, és a dir, per exemple, Michael Jackson és esquifit. Ja una de les primeres escenes estan tots sopant i té el plat davant i fa figuretes amb el menjar. I ja t'està dient que Michael Jackson no menjarà bé en tota la seva vida, que serà un...
2: Va tenir problemes d'anorexia, de fet.
1: No? Vull dir, te va donant aquestes pistes com a audiència que dius, vale, ja sé què m'estàs dient, no? I després, de més gran, escena de la piscina, els germans, estan a casa seu, sí, a la piscina, són joves, estan en plena exuberància física i de comentaris i tot plegat, i ell contingut tota l'estona. Quan rebentarà, pensava aquest noi. I quan els veus també jugant a bàsquet, perquè clar, la casa d'Encino és que tenen més metres que... jugant a bàsquet els seus germans i ell els diu d'anar a jugar al Twister.
2: Sí, sí.
1: I tens, quants anys tens, no? Vull dir...
0: Però és aquesta cosa recurrent, no?, de la infantesa robada i
1: ell necessita...
0: Però potser
1: massa, necessita... no? Massa ja, temps els... en la pel·lícula.
2: Bueno, és el referent de Peter Pan, que surt 5 vegades a la pel·lícula.
1: Moltes vegades.
2: 10... O sigui, cal subratllar tant.
1: Exacte. Ja m'ho has dit un cop. Amb un cop heu entès que ell necessitava una infantesa que era molt fantasiós, com hi ha nens que són molt creatius, molt fantasiosos i que necessiten aquest refugi. Però ja està.
2: Però clar, tu has dit, això de preparar tant el terreny per dir tot això causarà que Michael sigui d'aquesta manera, no? I dius, home, sí, però...
1: I a més, ell va fer molta feina, no?
2: Sí. Has dit-ho a Diana Ross? Hi ha un moment a la pel·lícula que a mi em sembla que surt Aretha Franklin, però no estic segur perquè també la presenten com a tal.
0: Ja.
1: Quan ho he buscat... Jo també pensava que era Aretha Franklin.
2: I no ho és, oi? No s'assembla físicament.
1: No, jo crec que és la Gladys Knight.
2: Pot ser.
1: Però és, no sóc cap experta, És que m'he hagut de mirar unes memòries, un llibre, i just crec que en aquella nit, que coincideix amb la nit d'amateurs, talents, no sé què, que feien com de intermitjos, no? I surten ells, els Jackson 5, però van sortir d'altres, i crec que si és aquella nit, és la Gladys Knight. Però jo també hagués pensat que era l'Aretha,

0: Doncs anem a comentar alguns detalls ja de la pròpia pel·lícula. Ens situem primer doncs, tota l'època dels Jackson 5, que dèiem, bueno, això dona per una pel·lícula sencera, no?, per moltes de les coses que havíem explicat abans. Comencem doncs, a l'any 1966. Jo he posat aquí una mica, si voleu repassar els temes, no més o menys els temes musicals que apareixen en aquesta part de la pel·lícula, no? L'I'll Be There, el Never Can't Say Goodbye, el Who's Loving You, i llavors en format de medley, que escoltem el I Want You Back, l'ABC i el The Love You Save, i Ben, que és una cançó que sona com en plan en directe, no? La típica història de la Ventafox, no? Una mica aquesta part de la pel·lícula, aquest esquema que dèiem, bueno, podria començar i acabar, doncs aquesta infantesa abusiva. I jo em quedo amb una imatge, amb un moment concret de la pel·li que a mi m'agrada molt, que és el moment aquest que està ell i el pare amb el productor musical, el Berry Gordy, i que li ensenya doncs, com funciona la taula de so, no? I veus el pare allà que està començant a fer de les seves i l'altre se n'adona. I és com que intenta apartar el pare en aquell moment, no? M'agrada molt el moment aquest de connexió que hi ha entre ells dos.
1: A mi m'hauria agradat que la peça hagués quedat aquí. Sí, perquè és a dir, el creixement com a artista de Michael Jackson és el que jo volia veure. Jo, com a espectador, que li agrada Michael Jackson, sí. M'interessava molt veure com un nen, diguem-ne, al voltant d'una família més una mica particular, que té èxit, però el Berry Gordy era un productor espectacular en aquell moment. Va treure aquest so a la Motown, no? I de quina manera va influir això en Michael Jackson, de quina manera va treballar mica en mica el seu so. Això volia descobrir-ho i no ens ho ensenyen, perquè precisament el director fa com el pare, el treu, diu, anem de l'estudi, marxa, no? I em treu fora de l'estudi. I llavors m'explica una cosa que per mi cada cop perd més interès, no? Que és veure com, bueno, aquest pas cap al Michael ja individual, que ja el coneixem. Coneixem només una part que és la que s'ha projectat des de fora, que a vegades aquí hem coincidit en coses que no sabem si són veritat o són mentida. Tampoc em descobreix que és veritat i que és mentida, perquè tampoc m'ho explica tot. Al final és això, no, m'he quedat amb molt poca informació o coses que no volia. I aquesta part dels Jackson 5, aquest ressorgir, aquesta consolidació de Michael Jackson com un artista, m'ha agradat veure-la. I m'he quedat una mica descontent amb això, no?
0: T'ha sabut de poc.
1: Sí. Mira, comparant amb Bohemian Rhapsody, però al final m'explica millor la vida d'una banda com Queen, tot i que jo discrepo del tractament que fan, però al final, com a història documentada del que era una banda dels anys 70, com Queen, com diguem-ne, s'incorporen al circuit de les discogràfiques, com poleixen el so, com arriben a les grans audiències, tot això, diguem-ne, l'auge i la caiguda que dèiem, no?, doncs em funciona. I això aquí no ho he vist. No? M'han regatejat molta història que jo volia conèixer. Mm.
2: Jo només en aquesta part i en producció, i que no ho has esmentat i trobo que és molt important, són els coreògrafs, que han estat molts mesos treballant i fent recerca i intentant ensinistrar en Jafar perquè adoptés la tècnica, perquè al final...
0: No, en Jafar aquí no surt en part del Jackson 5, vols dir el nen?
2: Però, sí, però jo parlo de tiro enrere, la producció en general, el nen també... I ara, relacionat amb el nen, i com aprèn el nen Michael els seus passos, balls, no? I aquests dos germans, Rich i Tom Talawega, que són, per exemple, els responsables del tour DNA Backstreet Boys o l'espectacle aquest intermig de Madonna, l'intermig aquest de la Super Bowl, que, bueno, són peces claus, vull dir, són uns molt, molt potents. Bueno, també han fet vídeos per Chris Brown, Jennifer Lopez, etc. Diu, clar, com aprèn el nen, en Giuliano, com a Michael, de petit, a ballar amb la tele? I llavors aquests dos coreògrafs van dir, hem de fer la mateixa tècnica, amb Giuliano, bé, perquè en Giuliano es veu que les xarxes ja imitaven Michael Jackson, però això el van trobar. El van pillar. Però amb en Jafar li fan el mateix, el van posar com a prova, o sigui, tu aprendràs igual que va aprendre el teu tiet amb la tele i ens diràs què t'evoca això que acabes de veure i nosaltres et posarem les paraules amb els conceptes i les tècniques i a partir d'aquí treballaràs, diu, perquè el ball és tècnica. I aquí Si això ens haguessin deixat molt més clar la pel·lícula, crec que hagués tingut un valor afegit.
1: I un moment, ara heu recordat que està mirant la tele, que està, diguem-ne, fent l'espigat, es diu.
2: L'espagat.
0: Sí, és veritat.
1: Que el Germà ho intenta
0: No li surt.
2: No, clar.
1: Crec que està mirant, perquè no vaig veure bé, o Little Richard o James Brown. Però al final eren dos referents d'artistes que el ball i al moment escènic li conferien un valor, no? Però sí, però és allò que dèiem. Ara hi ha 80 bandes en aquest país de tribut a Michael Jackson, amb gent que balla de pebrots. I que llavors, clar, el recurs aquest de tenir l'imitador constant, de a veure com ho fa, a veure si s'assembla molt, és que a mi em costa molt. Llavors, cada cop que veia l'actor que ho fa superbé ballar, intentava veure en què fallava. I realment no ho fa, perquè el tio és molt bo, no?
0: No falla,
1: no,
0: eh?
1: No falla. És boníssim. I el cos de ball que té darrere, també,
0: sí.
1: en alguns videoclips o en aquell moment que estan assajant, no? O estan creant la coreografia del thriller. Hòstia, és que són molt bons, ho fan molt bé. Però hi ha alguna cosa que desconnecta, perquè dius, és que el Michael Jackson ho feia, això.
2: Jo crec que, ara que has dit que durava 4 hores i que han acabat convertint-se en una pel·lícula de 2, entenc coses. Perquè aquí hi ha passos que ens hem perdut.
0: La pel·lícula va molt ràpida.
2: Molt ràpida. És un embut. I penso, espera't. I de cop a la casa d'en Gino. No van així. Dic, com pot?
0: No, és que passen els anys...
1: Passen d'un pis a una mansió.
2: Sí. Escolta'm,
1: que... Podem anar així, però...
2: No,
0: no.
1: Tampoc queria veure la mudança, però poder...
2: És com... Mira, ho tinc aquí, Jordi.
0: Però jo
2: entenc
0: que no es volien menjar mitja pel·lícula en això.
2: Però és el que volem veure.
0: No, jo el que dic, podríem haver fet 5 pel·lícules de Michael Jackson i fas una dels Jackson 5.
1: És que igual, llavors... el format era una sèrie.
0: Clar,
2: una
1: minissèrie. Sí.
0: Parlem de Love the Wall, que és ja l'altre moment en què es presenta aquesta carrera, no? Quan signa ja per Epic el seu primer àlbum amb Quincy Jones com a productor i en Joseph allà mirant-lo. No? Hi ha una escena que m'agrada molt, molt, molt d'aquesta part, que és quan està cantant el Don't Stop Till You Get Enough. És un dels moments en què sentim la veu d'en Jaffar Jackson neta, sense instruments, que és un moment que em va flipar. Em va agradar molt aquest instant.
1: Jo tenia el dubte, era la seva veu?
0: Sí, és la veu, sí. Sí, hi ha pocs moments, perquè la majoria és o veu de directament Michael Jackson i ell fa només playback, o hi ha moments en què està barrejada la veu. Uh-huh. Però en aquest moment no, és 100% la seva veu. I està molt bé com fa els... Bueno, no ho faré jo perquè estic fent el ridícul, però vull dir... Exacte, aquestes coses... Però en net, sense instruments, ho escoltes, em va semblar brutal. Molt bon moment.
2: Que és quan està gravant, en l'estudi.
0: Sí, a l'estudi. Mm. Sí. I tu veus, no la mescla, sinó només la part d'ell fent les veus.
2: Sí, quan està tan il·lusionat que vol provar una cosa nova, que no es vol reinventar, que se'n reinventarà molts cops. Amb això també... Bueno, clar, però tornem a destacar que és una escena d'estudi que és la que ens agrada, no? Que sents la veu neta, com es grava, com...
0: Jo ara parlo de lo millor.
1: És que quan tens accés als màsters de les gravacions, pots fer virgueries, clar. Jo recordo que...
2: Suposo que devia haver-hi registre.
1: Sí, tot està gravat per pistes. Sí, jo estudio, m'agafo la veu...
2: O que algú també feia foto, o algú gravava, o alguna cosa així.
1: No hi ha gaire cosa, perquè jo crec que ho muntava tot bastant el Quincy Jones en aquesta època, i ell, diguem-ne, feia la part creativa, gravava les veus, algunes percussions, però hi havia una feina bastant, diguem-ne, de laboratori, Sí.
2: Assaig i error. Bé, això que veus, és aquesta feina i de, doncs en Jafar ho fa molt bé. De fet, un any, preparant-se.
1: Sí, de fet, van reeditar no fa gaire, perquè si es feia 40 anys, el Thriller Out i el Love the Wall, hi havia unes pistes addicionals en els CDs on hi havia les maquetes de alguna pista en la veu separada. És a dir, clar, quan el fet de comptar amb el suport de la família, quan dius, no, és que l'Estate Jackson ja dona suport a la producció, vol dir, vale, per tant, em dones tot el material per poder jugar amb ell, no? Llavors, clar, tens la gravació d'una cançó i dius, vull escoltar només la veu, vull escoltar només el baix, només la bateria, no? Doncs, clar, tenir aquests moments per poder muntar i remuntar és, clar, és increïble poder jugar amb això.
0: Sí, sí, no, la veritat és un moment brutal. I la relació amb Quincy Jones era, perquè aquí també no la veiem, m'hagués agradat veure una mica més, perquè s'insinua com una relació una mica paternal, no? És a dir, aquesta figura del pare que... més com a representant que com a pare.
2: Aquesta figura del pare la veiem repetida també amb el
0: s'insinua com una relació una mica paternal, no? És a dir, aquesta figura del pare que actua més com a representant que com a pare.
2: Aquesta figura del pare la veiem

0: Realment hagués tingut l'èxit que ha tingut. I diguem-ne, jo crec que és la seva madreta laboral, no? Si tota la feina tens un referent, aquest referent era Quincy Jones. I el que abans deia, que quan el perd, la seva carrera comença...
1: Es nota.
0: Diguem-ne, concluir una miqueta.
1: També, en aquest moment de la pel·lícula, es fa referència a aquesta malaltia que tenia, que era el vitiligen, que és aquesta pigmentació o pèrdua de pigmentació de la pell. Aleshores, doncs, desmentint aquesta mala llegenda de que ell volia ser blanc, no, ell sempre volia ser negre. Vull dir que això la pel·lícula també ho deixa clar, i que feia servir maquillatge per unificar el to de pell, i llavors devia fer servir també, tot i que no s'explica a la pel·lícula, però operacions estètiques per unificar també el color de la pell, entenem, no? Per això també una llarga vida amb operacions estètiques, tot i que a la pel·lícula només veiem la de nas, no? Però, evidentment,
0: ens ho creiem, no? Va,
2: vinga. Home, és cert que és una malaltia que hi ha alguna model negra, sí, que també la té, sí, però ella n'ha fet bandera, no? Al final, però has de ser molt valenta, també.
1: Es veu que, és genètica, el seu fill, el gran, també la té. Mm-hmm. I...
2: Hi ha gent.
1: Sí.
2: Vull dir que no és tan estrany.
1: Però fixeu-vos també a la pel·lícula, hi ha algunes imatges en detalls que en els moments de la seva vida íntima, aquella que comentàvem que està allà a la piscina, no?, esperant que Déu li enviï alguna cosa...
2: Jo crec que
1: però si us fixeu les mans, veiem una mica blanques. I també, com que va despitregat, tu li veus el pit, sí, també... Amb...
0: Hi ha planos on es veuen les mans.
1: Sí.
0: I es veu. Taques i...
2: Sí que en vestuari, que s'ha fet molta recerca, han volgut destacar, perquè amb això, clar, si ets un fan, has de ser molt fidel a la cronologia, no? Mm-hmm. La primera vegada, el primer concert que va fer servir guants. Quin guant era? Yeah. Tot això està estudiadíssim. Jo, perquè a mi aquests detalls no m'hi fixo, no? Però sí que el recordava, o aquell moviment de barret.
1: Doncs bé, llavors ja passem a l'època de Thriller. A l'època de Thriller, que aquí és potser el top, no només el top en... Ja veure el Michael Jackson més reconeixible o més desencadenat, si la voleu dir, sinó també la quantitat de temes que tenim aquí. Sona el Beat It, com es fa el videoclip, que ara en parlarem, el Thriller també, que és un dels moments més bons de la pel·lícula, la interpretació de Billie Jean també en un concert, vull dir que... Déu-n'hi-do, és una part, potser la part musicalment també més potent de la pel·lícula. Què us ha semblat?
2: Molt bona. Suposo que l'estàvem esperant, no?
1: Sí, evidentment el Thriller per mi és el millor videoclip de la història del cinema.
2: Ens va captivar, escagarrinar...
1: Jo vaig veure de petit, jo crec que... Aquesta,
2: tots el vam veure de petit.
1: Aquesta passió que tinc pel cinema de terror crec que m'ha ve d'aquell videoclip, perquè a més em va provocar autèntics malsons, però malsons de veritat, amb els homes llops, sobretot més que amb els zombis. Jo la imatge de l'home llop em perseguia, i que sentia udols i em ficava sota el llit. O sigui, i el videoclip és...
2: I té aquest gir, no?, final, que, sí, que és molt bo. Thriller és
0: no
2: el
0: explicarem
2: que...
0: ara.
2: No, spoiler.
1: De totes maneres, és veritat, ell va inventar un gènere, va inventar els videoclips, no eren així, i ell no em deia videoclip, no em deia que era un curt, que de fet... Doncs és,
2: home,
1: és
2: 14 minuts.
0: Que pràcticament és el primer clip que té una història cinematogràfica...
2: Sí. Explicada, clar, un argument...
0: Sí, hi havia la llegenda que el Bohemian Rhapsody present el primer videoclip. No és cert, hi havia videoclips anteriors, però amb una voluntat diferent, no? És el primer cop que de fet, el videoclip apareix perquè els Queen no poden fer la cançó en directe en un programa de televisió i diuen, doncs, què fem? Gravem un clip, una... No es deia clip, no sé com es deia, yeah, però gravem alguna perquè ho puguin passar. I així va néixer, no? I és després que es van construint clips, però al final com recreacions de directes o... I aquí és el primer cop que algú diu, no, anem a fer una petita pel·lícula, té una introducció, té un nus, que és la cançó, i té un desenllaç, no? Mm-hmm. Això...
2: I l'equip de producció, clar, i de fotografia...
0: I molts bitllets amb una taula, i però sobretot molts referents cinematogràfics. Això és important.

0: Mira, la pel·lícula surt català, El amanecer de los muertos,
1: la primera en Romero.
0: Sí, la primera en blanc i negre, sí, i surt un tall
1: la nit dels morts vivents,
0: que ell l'està mirant, no? I llavors tot seguit...
1: Doncs jo m'esperava que sortís la del John Landis, no? L'hombre lobo americano en Londres, no? Més que res per la referència de John Landis.
2: Dius, però és posterior, no?
1: Ai, era més fotut.
2: Jo crec que és el 84-85, però igual em falla memòria, i el Fiore és dels 83. Si no, si és l'ou o la gallina.
1: Sí, ara ho buscarem, ara ho buscarem. A veure quina va ser
2: però
1: primer.
2: Però sí, el plano aquest on es veu en Landis, a mi em va fer molta il·lusió.
1: Sí, i a més, o sigui, la manera en què li diu, no? Ara, el que comentaves abans, no, filma els peus, no? Ell li ha de dir a John Landis
2: com...
1: Això
2: sí que crec que devia ser així.
1: Segur, sí, sí.
2: Perquè ell era molt conscient del que volia, no? Que quan tenia una cosa al cap, bueno, el fill al principi té aquesta veu del Vincent Price, que és un referent del cinema de terror. De fet, hi ha pel·lícules de la Hammer que es veuen també a la pel·lícula, també com a inspiració del thriller. Té molts elements cinematogràfics d'aquesta cançó. Diria que tot el disc també, alguns dels videoclips que va fer. N'hi ha un, també abans que dèiem, crec que és el del Vidit o el de Billie Jean, no els confonc, que va passejant i les rajoles es van il·luminant.
1: Uh-huh.
2: Va ballant, és un referent, diguem, del camí del Mac 2, no?
1: Sí,
2: constantment estava buscant aquest tipus de referents, de connexions amb el món de Hollywood.
1: Quina data és? Del 81, mira.
2: No, mira, doncs, sí. Tenia raó.
1: D'un any abans, sí. Clar, esperava el moment de veure la conversió i no sé si no va haver-hi drets aquí per passar aquesta imatge o què va passar, però sí, està bé, John Landis, que per cert, fa molts anys, Marta, no sé si te'n recordes, que va venir John Landis a Sitges i...
0: Ja el van veure?
1: Sí, jo tinc una foto amb John Landis.
0: Tu tens una foto amb John Landis?
1: Sí.
0: Jo amb en Santiago Segura.
1: Mira,
0: són diferents. Pues
2: és un dels grans, eh? Sí. Ja estem a tenir... Bueno, que hi ha accident durant la gravació d'una pel·lícula, però tenia una carrera bastant...
1: Sí, va fer els Blues Brothers i tot això, vull dir, sí. John Landis, sí, vull dir que perfecte. M'hagués agradat un cameo seu. I va haver-hi un home que semblava que...
2: Però tenia edat, eh? Ja.
1: Sí, però vull dir que
0: bueno,
1: encara...
0: Bueno, però Scorsese... Encara tira.
2: Sí, d'aquella manera.
1: No, però encara fa bones pel·lis.
2: Sí.
1: I el moment aquest de Thriller, per cert, també surt amb Ola Rai, que és l'actriu que interpretava la xicota de Michael Jackson, que va escriure unes memòries fa uns quants anys que, com que havien tingut una mena d'afer o alguna cosa durant el rodatge del videoclip... Clar, aquí tampoc es tracta la figura de Michael Jackson...
0: La seva sexualitat no hi és.
2: No. Asexual.
0: És asexual.
1: Totalment. Clar, això no és cert.
0: És un àngel.
1: Això no és cert, vull dir...
2: No, és això, és la figura angelical de... Ja. No permet que hi hagi... Però aquesta noia l'enfoca en diverses vegades de manera poc justificada. Sembla com si estiguin dient ha passat alguna cosa aquesta noia, te l'enfoco dos o tres cops. Però no ens expliquen res.
1: No. Perquè al final el Thriller, que m'agrada molt, també se'n va fer molt curt, perquè... Bueno, clar, dius, hòstia, un moment tan mític a la seva història potser mereixia més minuts a la pel·lícula.
2: Sí, perquè aquí és un moment que el director crec que sap on posar la càmera. I posa la càmera present darrere les càmeres, que és el que jo vull veure.
1: Perquè l'altre ja ho has vist.
2: Clar. I és el que no passa amb els concerts. Poses la càmera al mateix lloc que l'espectador. Al mateix lloc on jo estic veient sempre els concerts. Llavors allí no, m'ho poses... Jo vull veure què estava fent el Landis, com es gravava aquest videoclip. Suposo que era en un exterior d'un...
0: Unes polígonos, unes naus industrials.
2: Sí, vull dir, sense...
0: No sé si han tornat allà mateix, No sé si...
2: Mira, hi vaig pensar,
0: Crec... No, potser estic equivocada, però diria que en Jafar ha explicat que han tornat allà mateix i que tothom... bueno, que hi havia els nervis a flor de pell, que tot era molt viu, no?
2: Això està bé.
0: I com a anècdota, per exemple, no sé si en aquest de Thriller... O sigui, l'equip que ha estat implicat en aquesta pel·lícula, fotografia, maquillatge, disseny, alguns... d'aquestes persones ja havien estat, per exemple, a la gravació de l'espot de Pepsi. Ho han recreat. Sí, vull dir que hi ha hagut, han tingut gent en plantilla per aquesta pel·lícula que d'alguna manera han estat
2: implicats
0: en la vida professional de Michael Jackson.
2: Perquè això de Pepsi no s'han vist imatges, no?
1: De l'accident no real, sí. Jo tampoc.
0: Jo no, recordava jo haver vist...
1: Jo no les he vistes, si més no. No, no. Vale. Clar, perquè suposo que devia haver l'accident i ja potser no, aquell ho van destruir el metratge perquè no es veiés o... Mm-hmm. No en tinc ni idea, eh?
0: En canvi, sí que hi ha en aquesta pel·lícula testimonis.
2: Clar.
1: Clar, clar, clar, clar. Germans, per exemple.
0: Sí, i gent d'estaf, vull dir, gent d'equip, de maquillatge, de vestuari, de... Sí, sí, de gravació...
1: En aquest moment és el que t'adones compte que ell és una figura mundialment coneguda, perquè el moment aquest que se l'enduen amb l'ambulància, amb tota la gent
0: tota
1: tirant-se sobre, ell està allà
0: i malalt. La gent fent guàrdia. Jo pensava, pesats, aneu cap a casa.
1: Sí, sí. No, no, allà t'adones que dius, no, ara ja és l'artista top mundial, no? Vull dir, s'ha convertit en el que en el seu moment va ser Elvis Presley, no? Mm-hmm. Ja veus, dius, aquest tio
0: I,
1: és...
0: I aquí en l'hospital volen, jo crec, d'alguna manera, demonitzar encara més el pare quan amb el metge sí. té aquella conversa, i jo l'entenc, perquè en Michael viu en molta part de la seva vida, li encanta exposar-se... al públic, li encanta fer el que fa a l'escenari. Potser la manera de dir-ho és molt barruera sí. i és massa precipitada perquè, hòstia, el teu fill tot just acaba de sortir una cirurgia, no? Però penso, l'home no va tan lluny de la... O sigui, no va tan
2: no,
0: lluny, però...
2: Intenten exonerar el pare des d'un punt de vista des de... O sigui, no poden deixar el personatge, diguem-ne, arquetípic del dolent, no
1: clar
2: poden deixar
1: sigui...
2: anar, però li donen una escletxa per dir, bueno, no ho vull dir perquè l'única manera que té de suportar la vida és cantant
0: no,
2: i ballant.
0: És que ho dic, no pas per interès, però és que el meu fill necessita clar. Això. I la mare li diu, però què estàs
2: però,
0: dient?
2: Però ets un animal, tio.
0: I des de quan saps que necessita en Michael, no? Només li faltava dir això.
2: Capaç que estaven com en una sala
0: d'espera,
2: d'espera, que jo no veig la feina Jackson en una sala d'espera.
0: Jo també ho vaig pensar,
2: que
0: dic,
2: sí?
0: No.
2: Això sembla el cap d'aquí.
0: No,
1: no estaria
0: la Vivian no, perquè després l'habitació era de luxe.
2: Home, clar. Dir, sí.
1: El que sí que és real és que la indemnització que li va donar a Pepsi la va fer servir per...
0: Els cremar
1: donar...
0: els nens, no? Els cremats. No, però
1: a l'hospital. Sí, sí, sí.
2: De fet,
1: a
2: l'hospital...
1: De cremats, sí, sí. Mm. De fet, ell, el que veiem que va veure un pacient i tal, això també és cert, i inclús va mantenir contacte amb alguns d'aquests pacients durant molts anys. I el concert de Bat, en què acaba la pel·lícula, no sé si voleu afegir alguna coseta.
0: No, que el vestuari és impecable.
1: Sí, sí.
2: No, que està molt ben recreat.
0: Està molt ben recreat. I te n'adones de com disposava els focus, com es movia amb precisió. Ja te donen aquella pista de aquí en Michael ja dominava força.
1: Bueno, i la gira mundial va ser...
0: Com a ballarí.
1: No sé si també pel que deies tu, Jordi, que no hi havia hagut gira thriller pròpiament, i en aquest cas sí que era la gira de Michael Jackson, les entrades exaurides arreu del món va ser una cosa sense cap precedent.
2: Sí que és veritat que tot aquest concepte...
1: Aquí va tocar el Camp del Barça, no?
2: O Ministadi? O Camp del Barça? No.
1: Camp Nou, jo diria.
2: Pot ser. Clar, qui d'alguna manera dispara tot el tema escènic és Madonna, que és tot una mica anterior a Michael Jackson, no? On els concerts ja no només és un grup arreu del que sigui tu amb música i un cantant, sinó que és un espectacle integral. Llavors, això... Michael Jackson ho porta a l'extrem. Jo les crítiques que he llegit en posterioritat dels concerts d'aquesta gira és que tècnicament són impecables, però són molt freds.
0: Els de Bach?
2: Sí, perquè tot està ultra calculat, no hi ha cap espai per la improvisació. O sigui, ell, bueno, el que es veu una mica en el concert, no? Està en el lloc, quan toca una regió surt el fum, no?
1: Sí.
2: Quan toquen aquella nota. Tot està absolutament calculat. Des del punt de vista espectacle està bé, doncs a punt de vista d'un concert de rock o de pop, deu aquest punt
0: d'emocionar amb el públic o que tingui alguna connexió.
2: Sí. Però clar, ell inaugura, juntament amb Madonna i amb d'altres, aquesta concepció teatral, més operística, si vols, d'un concert de rock, no? Que té una narrativa, no? Són cançons una darrere l'altra.
0: Clar, tu admiraves Michael i podies reproduir, bueno, admiraves, podies reproduir un dels seus gestos, sí. I jo vaig quedar amb Madonna.
2: També reproduïa gestos de Madonna.
0: Vaig intentar.
1: Bueno, és que això de tocar-se l'entrecuix era trencador i això molava perquè doncs, te feia també doncs, bueno, una mica més rebel, una mica més rebel. Sí, sí. Sí. Jo crec que amb això va connectar amb la gent.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, no, no, és que és veritat. Ella,
2: i és la, quan va fer el Bat, o sigui, era absolutament ambiciós. Deia que per cada cançó del Bat havia de tenir un videoclip i que volia que cada cançó del Bat fos número 1.
0: Mare meva.
2: Ho aconseguim unes quantes. Ja, eren ja. Poques, però eren totes no, eh? Però vull dir, tenia aquesta ambició. Com podria superar el filler, no? El disc més venut de la història de la música, com podia superar l'impacte que havia tingut, no? I ho va intentar.
0: No hem parlat del Moonwalk.
1: Del Moonwalk, què vols dir del Moonwalk?
0: No, ets valedat d'aquestes...
1: Que no el va inventar ell, ell el va perfeccionar i el va popularitzar.
0: No el va inventar
1: però...
0: ell. A la pel·lícula ja se sobra sí, que ell ja ho deixa una mica. Sí,
1: clar, més,
0: que
1: no... ell ho havia dit, vull dir, no és una cosa no, que... Ja...
0: No. Segons he llegit, la primera vegada que surt... com ho fa tècnicament, perfectament, és el programa dels 25 anys de la discogràfica Motown, que van fer un especial per la televisió, aquest de Motown 25, Yesterday, Today, Forever, no? I llavors allà ell fa aquest moonwalk. I, clar, llavors les cadenes, ara no recordo, no sé quina cadena era, tenien milions d'espectadors i tothom va quedar flipat. Amb aquell pas.
2: Tothom ho intentava imitar.
0: Tothom ho ha intentat imitar. I també diuen que...
1: Ho imiten més a la peli de Life of Chuck, que allà, sí. Quan el nen sí. Està aprenent a ballar...
0: És veritat.
1: Els flipa tothom fent el moonwalk. Sí. O sigui que ara la teniu a Amazon Prime i s'està fent més popular que quan es va estrenar en cines la peli.
0: Mira tu.
1: Aprofiteu-la.
0: Aquesta peli és... no té res a veure, però és molt emotiva, també. Està molt bé. I un altre pas que també s'ha intentat imitar... i no sé si com han sortit els resultats, és en aquest clip de Smooth Criminal, aquest Ajata Kalagravatat, sí. Aquest costa...
2: No sé quin nom té, eh?
0: No ho sé, però aquest s'ha intentat.
2: Aquest, si ho proves i no et surt...
0: Vas a lloros, no? Fas a lloros, no passa res. Segurament amb ell també en algun moment, no?
2: Sí, que sembla ser que era un enginy tècnic, eh?
1: Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per estar avui aquí de convidat. Hem tret tot el suc possible, diria que aquí parlant
0: de... Encara hi ha temes, però per avui deixem-ho aquí.
2: Els farem fora de micro.
1: Amb el Michael Jackson jo crec que ens passa com la pel·lícula. És tan immensa la figura que no tenim temps per tot. També hem hagut de fer la nostra tria. Doncs vinga, anem a acomiadar el programa. Una abraçada, Marta.
0: Vinga. Bé.

Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Alreydelarajola.com.
1: A on?
0: Alreydelarajola.com.
2: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
3: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Cada dimecres a les 8 del vespre al Centre Fraternal, segon curs de sardanes, impartit per l'Associació Sardanista de Palafrugell. El preu general és de 25 euros, però amb descomptes pels socis del Centre Fraternal i de l'Associació Sardanista. Per fer les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
4: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. Al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Plaça Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines digitals per l'ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars de forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera! Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. What are you looking at?

0: gràcies, mami. Em baixen, com sempre, els mandos. Aquest cop, la música va per les diables.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-170277.
3: Tu hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12.
2: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
3: 972 30 42 12. Ràdio.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
1: A on?
0: Elreidelarajola.com.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres a les 8 del vespre al Centre Fraternal, segon curs de sardanes, impartit per l'Associació Sardanista de Palafrugell. El preu general és de 25 euros, però amb descomptes pels socis del Centre Fraternal i de l'Associació Sardanista. Per fer les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84.
3: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
4: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
3: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
4: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
5: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com. Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagina.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa. El sol.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell. Ràdio
3: Palafrugell. Más amigos yo pedí pa este año nuevo. Cada día tengo

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Tornen les píndoles de benestar emocional. Ja podeu inscriure-us a la segona edició. Un espai pràctic i dinàmic per millorar la comunicació i sentir-nos millor en el nostre dia a dia, amb sessions conduïdes pel psicòleg especialista en educació emocional, Pau López. Tres sessions, tres oportunitats. El 12 de maig, autoconeixement al local social del carrer Ample. El 19 de maig, autocura al local social La Sauleda. I el 26 de maig, activació al local social Mas Mascort. Totes les sessions de 7 a 9 del vespre. I recordeu, places limitades, només per 20 persones per sessió. Inscripcions obertes a través del codi QR del cartell. Per a més informació, truqueu al 661 31 25 38. No us quedeu sense la plaça. Cuideu el vostre benestar emocional i apunteu-vos-hi. Us hi esperem.
3: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una avenida...
1: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixòflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.
1: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let the...

0: this.
1: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
2: i t'enganxarà.
1: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dimecres 13 de maig, a 6:15 de la tarda, a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, taller d'origami de primavera a càrrec de Vidal Font Paper. Una activitat infantil adreçada a infants a partir de 3 anys i acompanyats d'un adult. Per assistir-hi cal inscriure's al 972 30 4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
4: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
2: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972-63-73-80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.

0: you coming in or what?
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12.
2: 972 30 42 12.
1: El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
2: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, oberts.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines digitals per l'ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Arquitecto al Teatre Municipal de Palafrugell. El 1983, el nou govern francès convoca el concurs més important d'arquitectura. Cobejat pels grans estudis, el guanyador és, sorprenentment, un autèntic desconegut. Se li encarregarà construir l'Arc de Defensa de París. Podrem veure la pel·lícula aquest divendres a les 7 de la tarda. O bé també Incontrolable. Basada en una història real, la pel·lícula narra el viatge de superació de John Davidson, que aprèn a conviure amb la síndrome de Tourette. Podrem veure la pel·lícula aquest divendres a 9:45 de la nit.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
2: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Sibuixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest diumenge, 10 de maig, a les 12 del migdia, al Teatre Municipal de Palafrugell, El Monstre de Colors, una obra amb la companyia Tutatis Produccions dins de la programació familiar de la xarxa 2026. El Monstre de Colors és un personatge entranyable basat en el llibre de l'Anna Llenes, que provoca sentiments d'empatia entre els més petits i que els permet identificar i posar nom al que senten en cada moment. Tant el llibre com l'obra de teatre són eines pensades per facilitar l'expressió de les emocions dels més petits i dels no tan petits. Les entrades valen 6 euros i ja es poden comprar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Tu hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: No lo hago por dinero.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de casa nostra.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament, i us vull convidar a commemorar amb nosaltres el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Enguany tenim quatre activitats principals. Tenim, per començar, el dimecres 13, un tall infantil d'origami de primavera a la Biblioteca de Palafrugell. El dijous 14 tenim la segona jornada de diversitat familiar i educació, Memorial Glòria Canyet, que es farà a l'Auditori del Museu del Suro a càrrec de la Fundació Pallac. El diumenge 17 tenim una ballada de l'Indie Hop amb un punt informatiu de l'espai LGTBI+ i un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+ al món animal, que es farà a Plaça Nova a càrrec del Rapid Swing i Windy Hoppers amb la col·laboració de l'Ajuntament. I finalment, el dimecres 27, tenim una hora del conte, històries que trenquen motlles, a la Biblioteca de Palafrugell. Totes les activitats són gratuïtes i només requereix inscripció prèvia les activitats de la biblioteca, que es podran fer aproximadament una setmana abans de la pròpia activitat. Esperem que aquesta programació us agradi i us animem a participar i a commemorar la diversitat.
1: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va por que... I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell amb Rafael Corbí.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: La música que es crea a casa nostra sona primer a Ràdio Palafrugell.
1: Sempre m'he vist legal, m'he vist com cal, un sabestar que creia universal, però un dia ho vaig veure clar, el que es porta a rebre i no donar. Aquest món està jugant, el món al revés, miro l'espectacle des del meu seient, l'escena és depriment, mals actors, pitjors arguments, sexy, geperuts, i a més tu

0: tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dilluns 11 de maig a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, cicle Artista sota la catifa número 4. Les dones en l'art català, un despertar tardà. A càrrec de Núria Salvador Sais. Per a més informació es pot consultar al web arteca.palafrugell.cat. És una activitat coordinada per Sandra Bisbe i gratuïta.
2: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.